0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: S'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escoltes ICAT. Yes, I'm gone.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Boys. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. Beautiful addiction. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Juguen amb els dits, dec, dec, em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec, jo només vull

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

Activa el mode estiu. Escolta i cap. Everybody get up.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

9:02. Què tal? Bon dia. Hem començat amb la proposta de Savana i avançament del seu nou treball previst per al setembre. I tenim també a Masigo. Som-hi.

omplim aquesta hora de música amb propostes cinematogràfiques com aquesta que ens deixen caure les flow des de la banda sonora de la pel·li Goat. 9:09. Tenim per aquí també rodant a Mama Duixam, Alegria.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Escoltes, ICAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per iCat.
0: Linkat. A iCat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Ella és Pink Panthers, amb una de les cançons amb què es va donar a conèixer primerament a través de TikTok i després a la resta del planeta. Tenim més cançons i més històries ja a 12 minuts per les 10 en punt. Són Almost Monday. Yeah.

fi del món, i ells són els Vitar, aquests tres amics de Barcelona que representen la nova generació d'artistes de casa. I abans Alfred García, una mica de Rusowski amb Raving Lenny. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

Amb tota la calma que ens deixava Tyla, hem encetat aquests nous 60 minuts més de música en aquest matí del dimecres 19 d'agost. I tenim el Kelly Isaiah.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Una altra de les cançons per aquest estiu de Jessy Reyes és el Crumble. I aquí tenim de nou a Grapapel.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

recuperant un dels temes immortals de Snoopy Dogg. I ara anem a posar-hi propostes fetes a casa amb la 31 Fam des de Sabadell, cantant-nos això de la família. Yeah.

No ens podíem imaginar el matí del dimecres sense escoltar la Flashy Ice Cream. El seu Imagina. I si hem encetat aquesta hora, 11:03, moment per Olivia Rodrigo. Drop Dead.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

0: Una altra de les cançons sense pressa de Sky Newman, i abans de l'últim concert, Doques Grasses, 10 d'octubre, anem a posar-hi una de les més importants de la formació. Com està el pati?
1: Com està el pati?

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: iCat.
2: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: Aicat.
1: Aicat.

Nou tema de Thundercat amb les veus inèdites de Mac Miller. Si no us sumat, hi ha 5 minuts per 11:15. Si et sembla, anem a posar-hi el House Escandinau. Són els Bausa que més ens visitaran el proper mes d'octubre a la sala Razzmatazz. Love Me.

24 Hours, injectant el ritme necessari amb Stormy Odile. I elles les tindrem actuant aquest proper divendres a les festes del seu barri. Són al·lèrgiques al pol·len. Un amor amb mi.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tema, sens dubte, per acomiadar-se amb elegància, això, per Albo i el Comboi. Seguim endavant per aquest dimecres 19 d'agost. Ho farem ara a ritme de rumba amb Luqui Valverde, tan lluny però tan a prop.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Comencem avui obrint l'agenda de concerts. Hem de tornar a començar el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Avui hi trobareu Ben Harper. In the world, all you want. El cantautor nord-americà estarà acompanyat per The Innocent Criminals. El podreu sentir al Guíxols Arena a partir de 8:45 del vespre. Després d'ell, també hi haurà el nord-americà Nile Rodgers en Chic. Quedem-nos al Baix Empordà, perquè avui també trobareu Guillem Roma en un escenari íntim i diferent al Museu de la Mediterrània. Canviaran els temps, hi haurà altra gent. Un escenari que casa a la perfecció amb la música del cantautor usonenc que continua la presentació del seu nou disc Ritual d'Expropiació. El sentireu en format acústic a partir de les 8 del vespre. I també al Baix Empordà i en marxa el festiu a Calonja. Avui actuarà Mariona Escoda. La cantant ballenca actuarà en acústic i en format trio a l'emblemàtic castell de Calonja a partir de les 10 del vespre. Abans d'ella, l'artista emergent Diana Moore. El diagnòstic és clar i concís. Massa hores d'insomni l'han tornat salvatge. Si sou per Mahó, a més, en aquest cas hi trobareu a Menorca, Ginestà. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far. Actuaran al Festival Esclaustre a les 9 del vespre. I al País Valencià, a les Fires de Xàtiva, avui actua a casa el cantautor Feliu Ventura. Al final va fallar tot. Serà en la 29a edició del Festival de la Cançó, a les 11 de la nit, i estarà acompanyat d'amics i artistes convidats per presentar en directe el seu nou disc Tot el que hem guanyat perdent. I a les Festes de Gràcia, per cert, avui trobareu Trèvol, Escamot i Kabum a la plaça del Folk, en unes Festes de Gràcia que, per cert, avui tenen un dels dies grans. Aquesta tarda s'entreguen els premis dels carrers guarnits. Demà us ho explicarem. Tot això és avui, però ara fem una mirada a l'agenda de demà, a Puigcerdà, al Cerdanya Summer Fest, i trobareu demà l'Exambusto. En plena gira, recordem-ho, dels 40 anys del grup i encara gaudint del retorn de Pemi Fortunya. El concert començarà a les 9 del vespre i, per cert, diumenge, si sou per Mallorca, trobareu els L'Exambusto a Felanitx. I a Mataró, demà, homenatge a Peret dins del Festival Nosaltres. Ella té molt poder. Serà ja en la clausura del festival i trobareu noms com Yumitus Hernández, Susi Ferrer, Dani Pubill i també el fundador dels Ai Ai Ai, Pep Lladó. Tot això als jardins de l'antic escorxador de Mataró a les 9 del vespre. I demà també trobareu a l'Ametlla del Vallès a Sexeni. Posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin. Serà en plena festa major del municipi del Vallès Oriental en un concert que arrencarà a les 9 del vespre. I si tornem cap a les Illes, a Ciutadella, Menorca, demà, Masoni. I no hi ha flor del taronger sense la... El músic bisbalenc actuarà a la sala Jazz Bar a 11:15 de la nit presentant l'àlbum Banderes per Daltònics. I ara us expliquem que Madonna ha obtingut la majoria de les nominacions als MTV Video Awards. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Madonna n'ha obtingut 11 gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada a Artista de l'Any i també per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift, per la seva banda, ha obtingut 9 nominacions i competirà per l'honor de vídeo de l'any amb aquest The Fate of Ophelia. Tower, Cançó que forma part del seu àlbum més recent, The Life of a Showgirl, Swift està nominada a vídeo i artista de l'any, a més de millor pop, direcció i direcció artística, entre d'altres. Darrere de Madonna i de Taylor Swift, hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna, també Bruno Mars, Pink Panthers i Zara Larsson amb 5. I entre les nominades, també una catalana, Rosalía. Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad. Que amb La Perla ha obtingut una nominació en la categoria de millor vídeo en música llatina, una categoria a la qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny. La gala es farà el 27 de setembre a Los Angeles.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

Més salvatges que mai amb aquesta banda dissenyada per triomfar són les Cat's Eye. Així seguim després de posar-nos al dia ara amb Quilòmetre Zero.

Una altra cançó ideal per aturar aquests dies de calma i desconnexió. Dani Six i Iskit. I també dels artistes més joves de casa, anem a posar-te a Jove Drive.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Ja t'auto la mani. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Música ideal per fer quilòmetres i de la Beyoncé passem a la proposta compartida de Triquella amb Maria Jaume. No estic per mi.

matí de sol, calor, i comencem a projectar també plans de cara al cap de setmana. No Future, amb els Blue Nana, i també del futur més immediat, tenim rodant ja Sofia Càmara.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

Ella ha estat la concursant més jove d'Eufòria, la Lau Gibert, continua la seva carrera en solitari. I amb el seu amulet seguim repassant les novetats que van caent aquest 2026. Faltava Louis Tomlinson amb Don't Fire.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: Sí. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: S'apagaren tantes veus.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre. Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Els veïns desemparats. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.
0: He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que ja no sé, tio. No sé, no sé.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Escolta, Zicat. Aicat, pausa.
1: Les millors converses de la temporada. Hola, hola, com esteu, oients? Avui a pausa parlem d'humor tranquil i també parlem de la construcció d'una cosa imprescindible per anar per la societat, que és forjar-se una identitat. Forjar-se-la o, com a mínim, tenir-ne una. Ho farem prenent com a punt de partida la història d'una senyora, una policia infiltrada, que es diu Maria Isern. És una història que va encendre l'espurna del llibre que tenim sobre la taula i que desgranarem amb el seu autor. Un ex d'aquesta casa, que tampoc va durar gaire, però que va deixar una petjada inesborrable a les nostres vides, i això últim, encara que no ho sembli, ho dic seriosament. Maria de Batalla, bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
1: Avui també parlem d'humor d'actualitat, d'stand-up i, atenció, de fer redaccions al col·le. Vull saber tu com eres quan et deien per demà una redacció sobre, no sé, el cap de setmana.
2: Ah, jo era bastant repipi, a mi m'agradava.
1: A tu t'agradava?
2: Sí, sí,
1: doncs
2: sí,
1: el nostre
2: sí.
1: Convidat també, a mi no m'agradava gens. I ara m'agrada escriure, vull dir que una cosa no treu l'altra, però en parlarem llargament durant aquesta hora de ràdio que comença ara mateix.
3: Comença la teva pausa del dia.
1: I avui dijous dediquem el programa als catalans i catalanes que aneu dient pel món ses illes. Benvingudes a pausa.

0: La persona que tenim assegut al sofà de convidats és l'amic Marc Llinàs. Marc, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Molta il·lusió de tenir-te aquí cada dia, eh?
1: Jo també. Tu dius Ses Illes?
0: No.
1: Gràcies.
0: No.
1: I tu, Mariona?
2: Jo crec que alguna vegada ho he dit, sí, sí, sí. Però no ho diré mai més, no ho diré mai més.
0: És que hi ha dues qüestions aquí al voltant. Una, que és imitar l'accent i salar de sobte, però l'altra és que venen d'una illa, aquesta gent, no ve de totes.
1: Ja.
0: Bueno, ell ve de Mallorca,
1: bueno,
0: tu vens de Mallorca.
1: He de dir que xerra bastant malament de Ses Illes Balears, això, perquè a Canàries sí que te diuen, ells tu dius d'on ets i te diuen de Canàries i no te diuen quina illa, també principalment perquè quines són, ni puta idea. Per tant, a lo millor ja se passa en aquest moment. Però,
0: és Àfrica.
1: Però a mi no me demana, jo no dic mai, soc de Balears, i després espera que me demanin, quina illa?
2: Ja.
1: No, saps?
2: És que
0: dius, tu dius Palma de Mallorca o dius Palma, Mariona?
2: Palma.
0: S'ha de dir Palma, eh?
2: Sí,
0: que
2: sí,
0: només
2: sí.
0: N'hi ha una als Països Catalans.
2: Clar, és que és això, vull dir, Palma és l'única que n'hi ha.
0: No, n'hi ha més, hi ha la Palma, no, no, Palma d'Ebre. Sí, n'hi ha més, n'hi ha més.
1: Pues la Palma.
0: La Palma, Cervelló, n'hi ha moltes, però s'ha de dir Palma.
1: Sí, sí, sí, sí, això és una... És fàcil, Palma.
2: Palma i prou.
0: Escolta, en Marc, oients, per si no el situeu, és humorista, és guionista, és mallorquí, de Palma. Fa molts anys que viu a Barcelona i el teniu controlat, com dèiem, d'una secció que va fer el programa dedicat als experts.
1: Breu, sí que va ser greu.
0: Tu creus, jo crec que no es fa, ja, els experts, Marc.
1: No, no, jo no ho sent.
0: Oi que no?
1: No, no, jo no ho escolto.
0: Sí, no sé. Bueno, posat la ràdio matí, ja ho acabareu trobant.
1: Descobriu-ho.
0: Sí, el teniu controlat d'allò i també de l'escena stand-up comedy barcelonina. L'heu vist al Cruïlla Comèdia, per exemple. Rieu als seus acudits com a membre. Acudits invisible ell. Els acudits són visibles. Com a membre de l'equip de l'Està Passant, membre de l'equip de guió, no es deixa mai el mòbil, la cartera ni les claus, i acaba de publicar un llibre, que és aquest que tinc sobre la taula, que és un llibre molt curt, molt fàcil de llegir i que jo no he acabat. Mira que l'altre dia, el de la Virgili fins al final. El de ja. No seguir fins al final.
1: Mira que escurtat.
0: Un llibre de 88 pàgines, sí. I no l'he acabat, Marc. Ho bueno, sento.
1: Però no l'has acabat perquè no t'agradava?
0: No,
1: perquè...
0: no, perquè no...
1: Ara, que totes entrevistes sigui, mira, és que és una merda aquest llibre no. I no...
2: Al teu favor, Albert, diré que fas molta feina i sí. Que ets pare.
0: No, i que avui he vingut en cotxe. Volia venir en tren, però he acabat venint en cotxe.
1: I jo gràcies que no hagis conduït i llegit a la vegada.
0: Gràcies.
1: És un detall per poc.
0: Aquest llibre és una sàtira, podríem dir, sobre polis infiltrats en moviments d'esquerres, indepes... Uh-huh. Ara hi entrarem. Però, abans de tot, Marc, no sé si t'has fixat que he dit que fas humor tranquil. Ho veus així o consideres que ja vinc sugestionat pel fet, per la teva procedència?
1: Humor tranquil, no ho sé, no ho havia pensat si faig humor tranquil. He de dir que jo, quan el faig, estic un poc nerviós.
0: Quan el fas vol dir quan puges
1: quan,
0: a l'escenari.
1: Quan puges a l'escenari, i és necessari, perquè sí. Quan no ho estic, crec que estic com massa de Mallorca, com dius tu, no?
0: És que, clar, de músics et posaré exemples.
1: Sí,
0: Maria Jaume, Maria sí. Hein, Joan Miquel Oliver... Ara, el màxim, que és Pau de Bon, d'Antonio Font. No es pot ser més tranquil que Pau de Bon. En Lluís Cabot, que vindrà, per cert, la setmana que ve. En Lluís Cabot,
1: en Lluís Cabot té una bona patxorra,
0: és
1: també.
0: És una bona patxorra.
1: Sí, sí, sí.
0: És veritat que ja sé que és un tòpic, tio, però una mica sí que ho tenim, això.
1: Jo me sorprèn. De fet, ara que has dit en Lluís Cabot, jo penso en De Sousa, que malauradament ho han deixat, un dels millors grups de Mallorca i de Balears.
0: Del món.
1: I de Canàries, també. Ho han deixat, malauradament, i en el seu directe a mi me feia molta gràcia, perquè són animadets. I a seu directe, feien sa música animada, però com si estiguessin... Sí. Bueno, podrien estar allà, podrien estar a casa seva.
0: I al principi, que eren molt més punks, tenien la mateixa actitud, eh?
1: Sí.
0: Al final, perquè feien més pop, però al principi que eren...
2: Punk tranquil.
0: Era punk, no, però nerviós, de marcar múscul, de tocar la guitarra, però a la vegada de...
2: Cadascun el seu lletre quadrat.
1: Sí. Deadpan, no? De cara...
0: Sí, absolutament. Però estem parlant de Sousa. Doncs perquè la setmana que ve, com us dèiem, vindrà en Lluïsca, que... Els Premis Enderroc, que se celebren, crec que el dia 26 d'aquest mes, rebrà el Premi Joan Traité a millor productor musical de l'any.
1: Molt bé, molt
0: gràcies. Recordeu que en Lluís Cabot...
2: Com se sap, això? Ja se sap?
0: Sí, sí, home, sí, sí. T'imagines com... No, ja se sap, és públic.
1: En Lluís no ho sap, i ara de sobte s'ha enterat.
2: Merda!
0: No és això. Llavors, això, el de l'humor tranquil o no, no ho sé, Marc. Potser... Tu creus que se us tira molt, que els mallorquins sou gent tranquil·la? I és més, per què creus que existeix aquest tòpic?
1: Jo crec que és una cosa d'illes, que sa vida, i fins i tot de fora de ciutat, no? De fora de Barcelona, sa gent viu més tranquil·la.
0: Yeah.
1: Jo crec que va per aquí sa cosa. Ara, també te direm, ma mare és d'Alacant, jo...
0: Espera't un moment.
1: Jo sóc una mica...
0: Ta mare és d'Alacant, no em diràs que és de Dènia.
1: No, però a prop.
0: Però a prop, eh? Perquè d'allà s'agafa un ferri fins a Menorca,
1: sí,
0: com a mínim.
1: Sí, és de Calp. que està a prop de Deni, a prop de Benidorm. Sí, per aquella,
0: aquella zona
1: és
0: aquella tan guapa.
1: Sí, sí, preciosa.
0: Poc envejar amb Magaluf, eh?
1: No, sí, Benidorm. És més tranqui, és més familiar.
0: Sí.
1: Bueno, Benidorm no, calp, dic. Benidorm té lo seu, tot i que jo sóc un gran fan de Benidorm, he de dir. M'agrada molt aquell lloc.
0: Per què t'agrada?
1: És molt especial.
0: La cosa decadent, una mica...
1: Sí, i que... i sa història. Hi ha un documental xulíssim de Benidorm que se diu El hombre que embotelló el sol, que explica sa història del primer alcalde que va tenir, que era com franquista, el primer alcalde que va tenir, que va fer com una campanya de turisme per Benidorm, i ho explica com ho venien, com varen dur branques de ametler florit a Lapònia, en plan, mirau lo que tenim! I com va anar a negociar amb en Franco que ses dones poguessin dur biquini. Aquest senyor li va anar a dir, escolta, Franco, és que si no, no vindrà ningú.
2: És que si no, no veremos tetas.
1: No, i si no, les sueques no van a venir.
0: Claro. Franco va dir, destapense.
1: Van dir, bueno, vale, miraremos pa otro lado.
0: Ell, amb un ou, només, amb un ou. Vull dir, pensa que tenia la meitat de la sexualitat atractiva, aquest home.
2: Sí.
0: Saps? Escolta, torno a la mallorquinitat. Venga. Ens hem fet farts aquí, de parlar amb mallorquins i mallorquines, que volen, que tenen clar que algun dia tornaran al seu poble. L'altre dia la Maria Jaume ens deia que tornaria a Sant Domingo. Sant Domingo?
1: No,
0: de Pollença, de, com es diu el poble de Maria Jaume?
2: No, Sant Domingo és el disc.
0: Sant Domingo és la no, és la festa, però com es diu? Com es diu el poble? No ho recordo, ara. Després us ho
1: bueno, ja ho mirarem.
0: Tu no?
1: Jo... No, jo crec que no tinc ganes de tornar per ara a Mallorca, no perquè no m'agradi, que m'agrada molt, sinó
0: fa 13
1: perquè...
0: Fa 13 anys que visc aquí.
1: Fa 13 anys que visc aquí, vaig venir aquí a estudiar i ara ja m'he quedat per aquí, la meva parella és d'aquí, tenc una feina aquí que crec que a Mallorca no estic segura si la podria tenir, perquè la comèdia d'estand-up allà hi ha una petita escena, però bueno, tampoc no és la que hi ha aquí, i sobretot també lo de la tele, lo de fer l'està passant, no hi ha programes així allà. I jo
2: és que sí que és veritat.
1: Estic molt bé aquí.
0: Estàs bé, eh?
2: Que...
0: I tranquil, s'han portat la tranquil·litat fins aquí.
2: Se l'han portat cap aquí. Que jo crec que està bé viure a Barna, o sigui, crec que està molt bé passar la joventut a Barna, però jubilar-se fora crec que és un plan de puta mare.
1: Sí. Bueno, jo és que estic lluny de jubilar-me, malauradament.
2: Clar, no, jo, i la nostra jubilació, Marc, serà terrible.
1: Sí, no, lo que sí que és vera que jo m'he criat a un barri de Palma, que és quasi un poblet, que jo vivia en el camp, pràcticament, i això és una cosa que sí que jo penso, hòstia, si algun dia tenc fills, me fa pena que visquin a Barcelona, la veritat.
0: Ah, jo tenia a punt d'aquesta pregunta aquí. Tio,
1: mira.
0: Tens pensat tenir fills? Casar-te a Barcelona amb la teva parella?
1: Jo ja m'he casat.
0: Ah, és veritat que estàs.
2: T'has casat fa un mes.
0: Sí, no m'has convidat a la boda,
1: no, no vaig convidar ningú, vaig anar a firmar els papers amb dos testimonis i ja està.
0: Vaig fer el mateix, però si hagués convidat gent, hauria convidat en Marc Llinàs.
2: 100%.
0: No sé per què, però m'acaba...
1: Allà, de sobte, no? Hola. Sí.
0: Com molt random, no? Tindràs fills a Barcelona i
1: no
0: parlarà en barceloní?
1: Això, mira, l'experiment aquest, el meu director de l'està passant és en Pau Escribano, que està casat amb Nan Perelló, que és mallorquina,
0: sí,
1: i tenen dues criatures.
0: En què xerren?
1: I li demanen, Pau, en què xerren? En català, xerren en català. Però diuen aigo.
0: Bueno,
1: se'ls escapen coses, jo que sé.
0: En grunes.
1: Bueno, mira, jo crec que xerres s'accent d'on estàs. Això és el que n'hi ha i ja està. Jo vull dir, ma mare xerra un mallorquí valencià raro i jo xerro mallorquí. No, vull dir que al final és així.
0: Nivell d'accent i de dialecte perdut?
1: Meu.
0: Des que vens aquí? Vius aquí?
1: Bastant, bastant. Jo no m'entenc, jo no sóc conscient, però a mi m'han dit que sí que... Quan vaig allà, doncs... I, de fet, mira, això és una cosa que vaig veure amb el llibre, perquè jo el llibre l'he volgut escriure en mallorquí.
0: 100%.
1: En mallorquí normatiu, vull dir, no en plan... el mallorquí és un altre idioma i me l'invent, jaja. No, l'he escrit reglat, diguéssim.
0: És una mica veritat, això.
1: No, però és que hi ha un moviment allà a Mallorca de gent que diu que el mallorquí no és català i escriuen un mallorquí amb unes normes raríssimes.
0: Bueno, l'altre dia sortia, perdó que et talli per enèsima vegada, però l'altre dia vau veure el vídeo aquest d'un noi molt escarranós de no sé on, crec que era Mallorca, que feia molt sarcasme sobre la bandera espanyola. No he vist aquest vídeo?
1: No sé,
0: però deia que la bandera espanyola pels espanyolistes és la solució a tots els mals.
1: Sí.
0: S'han de posar banderes espanyoles a tot arreu i amb això anirà molt millor. I li feia un sarcasme guapíssim. Doncs aquell discurs em vaig entendre de meitat.
1: Ah, bueno. per accent.
0: Després et passo el vídeo.
1: Però després lo que hi ha és un altre moviment allà, igual que València, que diuen que és valencià no és català, pues a Mallorca hi ha gent també que defensa això i que l'escriu com li surt d'espapo, sincerament.
0: Va, hi ha gent però també terraplanista a la vida.
1: Sí, hi ha gent de tots tipus, però sí que és vera que a Mallorca mos eduquen i mos ensenyen el català a l'escola, un català estàndard, no? Mos l'ensenyen a escriure estàndard i mos l'ensenyen a escriure pues, sense salar i amb les terminacions verbals del català estàndard que a mi se me feien superalienes i jo vaig pensar, va, pues escriuré un llibre i l'escriureu concert jo, perquè així és com m'escric els monòlegs, me'ls escric així perquè són orals i jo xer d'aquesta manera. I estava jo molt contenta allà amb el meu llibre escrit en mallorquí i des d'ara llibres van tenir el detall de posar-me correctures mallorquines.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Amb l'Alcover moll al costat tot el rato.
1: Exacte, estava allà mirant el tio. I me van marcar moltíssimes coses que era com, això en mallorquí se diu així, això en mallorquí se diu així, i era com, ah, vale, ja no sé xerrar mallorquí.
0: Aquí ho vas veure, eh?
1: En fi. Ratatat.
0: Escolta, hem mentat una persona que es diu Pau Escribano.
1: Sí.
0: I en Pau Escribano apareixerà durant aquest programa.
1: Ah, sí?
0: Que ho sàpigues, sí.
1: Físicament?
0: No. Però et vull començar a posar en avís de dues coses.
1: Vale.
0: Una, que el Pau Escribano diu coses de tu que estan bé, però tampoc no tant. Llavors, alguna vergonya et treu.
1: Déu meu.
0: I l'altra cosa és que et farem un test de que això no ho saps. I tu, Mariona, potser tampoc, perquè...
2: Ho has vist,
0: sí. Un test de policia infiltrat.
1: Vale.
0: Si et convertiràs en una persona fictíciament infiltrada...
1: Ficticiament,
0: vale?
1: Per favor.
0: Llavors, comença a pensar la teva identitat.
1: Vale.
0: Mentre te la penses, una cançó que potser t'agrada.
1: M'agrada.
0: Els Beatles.
1: Sóc un bassicorro, tio.
0: Bé, jo també. I amb els anys he anat pensant, mira, no passa res.
2: Però és que jo us diré una cosa, que... Si els clàssics són clàssics, són perquè funcionen.
0: Ara.
1: Sí, no sé, jo estic d'acord, i ja està. D'on
0: et ve aquesta passió pels Beatles, a tu?
1: Com?
0: D'on et ve? D'on et neix? Doncs
1: pues mira, justament d'anar en cotxe amb ma mare, me posava els Beatles en el cotxe, i jo crec que quan no sabem què escoltar, anem en aquells àlbums.
2: 100%.
1: I ja està, jo quan no sé què posar-me, me poso els Beatles.
0: Molt bé, doncs escolteu aquesta que es diu In My Life.

0: Com es diu, Albert, aquesta cançó?
1: In My Life. Que, per cert, que ningú em torni a dir mai més que Ringo Starr era un mal bateria. Perquè, heu sentit aquesta bateria? Quina fantasia.
2: Sí. Era creatiu, era com creatiu. Que... Bon bateria no ho sé, però era creatiu.
1: Creatiu, o sigui, trinxava els cànons, que això m'agrada molt de l'art en general. Escolta, ho he dit abans, he fet un petit spoiler. Pau Escribano l'hem convidat a dir la seva en aquest programa. La primera cosa que farem serà escoltar en Pau Escribano parlar del seu moment de pausa. Ja ho sigui jo, que porta acudit incorporat. L'altra cosa que et vull dir a tu, el teu moment de pausa, Marc, entens? O és el teu estat natural?
2: Entenc. No, què dius? Si te penses que estic aquí mirant ses plantes créixer?
1: No, ojalà, no?
2: Ojalà. De fet, a vegades el meu moment de pausa sí que és quedar-me mirant cap a l'infinita, perquè no faig res. Ja. És com, mira... És que és això, a vegades, o fer scroll infinit, i ja, a vegades prefereix que no.
1: Què programa lluitem contra això?
2: Ah?
1: Lluitem contra
2: per això, infinit. Que jo... De fet, m'ho poso un temporitzador d'una hora a Instagram.
1: Una hora?
2: Una hora.
1: Però és molt.
2: És molt.
0: Però passa tan ràpid.
2: I me la cap cada dia.
1: Ja.
0: És que us he de dir una cosa, i Albert, i això per tu, ja començo amb les intensitats, eh? Però pot ser que els nostres moments de pausa siguin literalment dissociar? És a dir, o em quedo mirant la paret fingint demència, o agafo el mòbil, que és fingir demència també.
2: Bueno, és
0: també.
2: Que a vegades, aquest mirant separat, i estàs la meva parella per casa, i la sent, jo què sé, imagina't, van al bany un moment i jo m'he quedat empanat així mirant a l'infinit, i ja sent que ve, i és com, ai, ràpid, que ve, fes algo.
0: Sí, fes veure que estàs fent una cosa.
2: I mires mòbil.
1: Podem saber com es diu la teva parella?
2: Berta.
1: Berta, per referir-nos a ella, vull dir, durant el programa, escalf. Berta, sobretot, de tenir aquesta persona.
2: No, Berta veu una persona molt funcional mirant el mòbil.
1: Qui?
2: No ha vist mai, això.
1: Ah, jo. Tu. Ella és menys dissociada que tu?
2: Menys.
1: Menys, molt bé, me n'alegro. Va, anem al Pau. Pau Escribano, que ens explica el seu moment de pausa.
3: Hola, Albert, Mariona, com esteu? Soc el Pau Escribano. El meu moment de pausa, bueno, és aquest, no? Aquest moment de fer aquest àudio és un moment de pausa, també. No, el moment de pausa no sé quin és, perquè jo tinc dues nenes petites i costa trobar moments de pausa. I, a més, també sóc una persona que m'ha costat sempre trobar moments de pausa. De fet, durant una època feia ioga i suposo que allò era un bon moment per obligar-me a mi a no fer res i estar centrat en el moment. I ara, amb dues nenes i la vida que porto, em costa molt. Així que, mira, un moment és cagar... Cagar és un moment de pausa en la paternitat bastant important i dutxar-se quan pots, també. I si no, els viatges en cotxe i els moments que trobo per escoltar podcasts, també és un moment més o menys de pausa. No prou mindfulness com hauria de ser, però ho intento. I un altre moment té a veure amb aquesta casa, amb Catalunya Ràdio, perquè, ostres, escoltar la transmissió del Barça i després posar-me també el tercer temps quan puc i tinc temps, ostres, és un moment com una mica de mindfulness, també. Com viure el Barça des del mindfulness seguint la TDT. Apa, que vagi bé.

0: A veure, això que es diu és la publicitat. El grup d'en Bru Esteve i els altres seus tres companys, entre els quals hi ha en Marc Gelabert,
1: sí,
0: i dos més que sempre me n'oblido.
1: Sí, un noi que fa molt de riure.
0: Sí, que també fa contingut a xarxes. I l'altre...
1: El quart en discòrdia.
0: El quart en discòrdia. La publicitat mola molt, i si els hem posat és perquè en Bru Esteve forma part de la Transmi de la TDT, de Catalunya Ràdio, i en Pau Escribano, que ens deia que es relaxa molt, fa mindfulness amb el Barça.
2: En Bru era guionista de l'Està passant.
0: En Bru va ser guionista. És veritat.
2: El primer any que jo vaig entrar ja estava també.
0: Doncs la veu d'en Bru, no sé.
2: Molt bé.
0: Escolta'm, remuntem-nos a l'institut, Marc Llinàs.
2: Déu meu.
0: Sí, institut, nom de l'institut, es pot saber això?
2: Medina, Mallorca, el mateix que en Lluís Cabot.
0: Ah, sí, estudiava el mateix institut. I quina edat teniu?
2: Jo tinc 32, ell és més gran. No, no van coincidir.
1: Si no,
2: si van coincidir, jo tenia 2 anys i ell... ell devia estar en el final a batxiller, jo devia estar primer d'ESO o així.
0: M'estàs dient que
2: bueno, no ho sé, potser no és tan més gran que jo. És que no sé quina edat té, tio. No tinc ni idea.
0: Eren companys de classe i no ho sap, sí, el Mas, tot plegat. Però sí, que si dic Maria Isern, saps perfectament qui és aquesta persona.
1: Però ell, Lluís Cabot, és del 90.
2: Ah. Ah, jo del 94, doncs tampoc m'ho
1: doy. No, doncs
2: però
1: segur
2: pensa que
1: veu estar al pati junts.
2: Entre un xaval de primer d'ESO mierdoso i un de quart d'ESO
0: ja.
2: És grana.
0: Ja.
2: És grana.
0: Torno a lo meu.
1: A l'escola.
0: Vale? Perdó. Estem fent la promo ara del llibre.
2: Sí, no, vale. està anant molt bé.
0: A l'institut, no sé com has dit, la Maria, hi ha una noia, una companya teva, que es diu Maria Isern, i tu al cap d'uns anys...
2: S'escola, això era s'escola.
0: No? Ah, era l'escola, pensava que dins, sí, vale. I dius... Perdona? Veus un article a la directa, no? I veus que la Maria Isern és una policia infiltrada en un moviment indepe, no?
2: Sí, això va ser una cosa que me va sobtar moltíssim. Vaig veure això, jo no tenia relació amb aquesta lot. Abans li comentaven a Mariona que no... Que la típica nina, bueno, pues sé qui és i ja està, però, sin más, no teníem res més. Però, clar, va ser impactant perquè... Vaig pensar, hòstia, mira com ha canviat aquesta nina.
0: Et va posar en avís algú? Algú et va dir, que la Maria...
2: No, m'ho va enviar la meva germana, m'hi va dir, mira, has vist? Però clar, jo també vaig pensar, hòstia, però quina gràcia en realitat, salvant les distàncies, però jo sóc un home trans,
0: sí.
2: I vaig pensar, han canviat molt els dos, realment, no?, en aquest temps.
0: Clar,
1: i clar, Maria...
0: més, qui s'ho va flipar més, tu o ella quan va dir, és un tio?
2: Clar, jo m'agrada pensar en aquest moment, no?, que li arriba sa foto de sa meva objeto a la Maria Isabel i li diu, mira, és un tio, ara.
0: Escolta, jo he estat pensant aquest matí que... I ho dic supergenuïnament, que crec que a mi em sorprendria més que el meu amic Rubén, que és de l'escola i és real, es deia Rubén, no, eren molt amics, fos un poli infiltrat que no pas que hagués transicionat. T'ho dic de veritat, crec que em sorprendria molt més.
2: Bueno, no, jo també. Jo
0: sí,
2: també,
0: eh?
2: crec que també passaria el mateix i de fet això justament d'on el llibre ho coment, que és algo que crec que no sobtaria tant en els meus companys de classe, que sabien perfectament com era jo,
0: yeah.
2: I que sabien perfectament que quan jugàvem a papas i a mamas jo feia de Jonathan i me quedava tan ample, saps?
0: Sí, però és que aquest noi que et dic a Rubén jo no ho hauria dit mai, ¿vale? Però en el supòsit aquest... Ja dic jo, clar, jo si de sobte el veig infiltrat al moviment d'independent, em sorprèn.
2: Però és que també, i en aquest cas passa tant en trans com en policies infiltrats, tio, la tostada se puede oler un poquito antes, saps?
0: Sí,
2: que jo crec que ja, no és una cosa que passa d'un dia per l'altre, saps?
0: Bueno, però la Maria Isern no hi vas llegir, això.
2: No li vaig llegir. És que ella no jugava a fer-se ser infiltrada, saps?
1: Clar.
0: Seria guapíssim.
1: Pares i mares infiltrats.
0: No, jo vull ser, jo vaig amb un diari aquí.
2: Exacte.
0: Amb els forats.
2: I jo deixava més pistes, jo era un machorro i, bueno,
0: escolta, demà divendres presentes llibre,
2: sí,
0: a la Llama Fest, al festival de comèdia que organitzen des de la botiga del mateix nom.
2: Sí.
0: Ho feu al Fest i es fa a la Lleialtat Santenca?
2: No, a Cotxeres, a Cotxeres de Sants.
0: Ah, Cotxeres de Sants,
2: sí.
0: Veus? Com
2: hi ha part del festival que passa a la Lleialtat, però...
0: Vale.
2: Però
0: en aquest cas, el teu és a Cotxeres.
2: Sí.
0: De 7 a 8 de vespre.
2: De 7 a 8, amb n'Andrea Gómez i n'Andrés Feingold. Jo crec que serà la ricíssima, això, perquè...
0: A veure.
2: Crec que quedarà una cosa molt graciosa.
0: Estàs bé amb els de la Llama?
2: Estic bé.
0: Segur?
2: Que tenen problemes? És que són problemàtics.
0: El Quique?
2: Ja està, ja no m'acaben bé.
0: Quique García, no? Li podem dir el capo de la Llama Fest.
2: El capo, sí. Amb l'avi, també.
0: Vale, doncs en Quique no crec que estigui tan a favor d'això que us porteu bé.
3: El març És molt talentós, això no ho dirà, ningú dirà el contrari. En molt poc temps s'ha situat com un dels millors monologuistes, humoristes, guionistes de Catalunya, i ara de cop treu un llibre. I clar, la resta d'humoristes, els que ja portem una mica de trajectòria, crec que estan anant una mica massa ràpid, no? Que potser està trepitjant alguns companys, i això del llibre ja, que el llibre està molt bé, l'he llegit i està molt bé, però s'ha d'anar una mica més a poc, perquè hi ha gent que està esperant una oportunitat per escriure llibres també, i res, només vull dir aquest avís amistós, li envio, eh? Igualment, el llibre ja dic, està molt bé, i van decidir, ens va dir, puc presentar-lo al festival? I vam dir, sí, pots presentar-lo al festival. Però clar, la gestió ha estat una mica, ens ha demanat suc de taronja. I, vale, bueno, suc de taronja, som un festival molt petit. Suc de taronja, M&M's, una PlayStation de reserva per si falla la primera PlayStation. I és, ostres, que és una presentació de llibre. Ja, però vindré amb el Feingold i l'Andrea Gómez. Vale, d'acord, sí, té molt bona pinta aquesta presentació i el llibre és magnífic, però no tenim pasta per tenir dues PlayStations al camerino. Depèn, no tenim camerino. Ens ha demanat un camerino i hem hagut de llogar un food truck que farà servir com a camerino ell mateix, perquè també vol un cafè d'especialitat. Bueno, està sent una mica complicat, però tot val la pena, perquè ja dic, és molt, molt, molt, molt talentós. La cosa és que, clar, hem gastat pràcticament tots els recursos en la seva presentació i el festival dura fins al dissabte. No sé quanta pasta ens quedarà per completar el festival, que està molt bé, però clar, ell ens ha demanat dues consoles i M&M's, però tot i així, molt contents de tenir-lo al festival. Està regarit molt esforç, però molt contents.
0: Bueno, no sé si tens alguna cosa a dir i sobretot enviar escalf a Paco Díaz, a la, sí. A la Sherman, al Younes...
2: Bueno, no que sé, se salguin un repre, no? O algo que lluiti per ells i que els hi posin PlayStations i tot això que a mi, bueno, per sort m'han donat, però també t'he dit que jo no puc fer feina amb aquestes condicions tan cutres que m'adonen, no?
0: A quin joc jugues habitualment a la Play?
2: No soc gens de Play, no en tinc ni idea. No sé ni com se't sent, tio.
0: No tens ni idea.
2: No.
0: En fi, no hem dit el títol del llibre.
2: Ah, fixa't, una dada.
0: Estem fent la promo molt malament. Estem fent un manual per fer promo malament, però el llibre es diu Manual per infiltrar-se malament. Publica ara llibres en la col·lecció Càpsula, una càpsula sobre policies inútils i altres maneres de construir una identitat. Sí. El tema, per cert, el tema de la transició, ja que l'has tret abans, ja està més que explicat en humor, en podcast, ja ha deixat de ser el centre de manera natural de la teva carrera, em sembla, per tant, jo fins aquí, no? Parlem de polis.
2: Parlem, bueno, està tot lligat. O sigui, a mi, lo de la transició, lo dels polis, tot això són els temes que m'he agafat per xerrada, com se construeix una identitat.
0: Aquí anem.
2: Perquè, òbviament, no només trans i policies infiltrats construïn la nostra identitat,
0: també
2: tothom
0: ho fa, sí.
2: I per jo ha sigut com el punt de partida de com els policies infiltrats diuen, vale, he d'anar a un lloc i he de ser una persona. I com ho faig? Començant per bueno, la majoria comencen per posar-se un nom, que és una cosa bastant bàsica, i a partir d'aquí a decidir un estil, a decidir uns gustos culturals,
0: sí.
2: I totes aquestes coses són decisions que les persones normals, i quan dic persones normals vull dir persones no policies infiltrades, també faim.
0: I
2: per tant, és un pas per pas.
0: Això t'encantarà, Mariona, a tu, el tema del nom. O sigui, d'entrada, al març s'imagina una reunió.
2: Sí.
0: Una reunió per decidir els noms de les persones. Per exemple, si tu dius Mariona Batalla però t'has d'infiltrar, doncs buscarem
1: Mariano
0: algun nom.
1: Mariano Botella.
0: Mariano... Ja, però aquí, això...
1: Ho ha de ser diferent. Molt
0: bueno,
1: diferent.
0: Has canviat el gènere per començar.
1: Home, és que jo crec que si m'infiltro, ja m'infiltro del tot.
0: No, home, no.
2: Vingut a jugar. Aquí.
1: Clar, clar.
0: Has vingut a jugar molt fort, també.
1: Molt.
0: Pensa que al març això ha trigat anys.
2: Però... No, però jo te passo una mica de testo i fàcil.
0: Però jo què sé, en lloc de Mariona, Maria. Segurament un nom que, com a mínim, que et soni, que et giris, no?
2: Hi ha gent que se l'ha canviat completament, hi ha gent que ha fet coses... s'ha desdoblat el nom, podries dir-te Mariona Laura,
0: sí.
2: I és com, ah, pues, així, sí, jo crec que si així algú te diu Mariona, pues, com a que cola, saps?
1: Yeah.
2: En canvi, però fas que te diguin Laura, i així ja te desvies una mica, hi ha
1: clar,
2: gent que directament s'ha posat un nom diferent.
1: La família em diu Mariona, però a mi m'agrada Laura. De vale. Mariona Laura, saps?
0: Bueno, o al revés, o que et diguin Mariona així de seguida et giraràs, no? Perquè aquesta memòria la segueixen tenint aquesta gent, entenc.
2: Sí, jo suposo que sí que algú els hi quedarà, però clar, jo crec que com més diferent, més allunyat de la teva identitat, sí, sí, real, i
1: és
2: menys
1: que, clar,
2: perills hi ha.
1: Diguéssim que la policia de la que parles en el llibre, ella no es canvia el nom. Ella era Maria Isern al col·le.
2: La Maria Isern, es casa d'Anna Maria Isern. M'agradaria aclarir que el llibre no va d'Anna Maria Isern.
0: No, el llibre va amb però, moltes més
2: no,
0: persones,
2: Mariona. Vull dir que és el punt de partida per el qual el tema m'interessa.
0: I de fet
2: però...
0: no va de policies, en general.
2: No, en realitat no. Però,
0: és un
2: però
0: llibre
2: que
0: sobre
2: la identitat. 12 casos, 12 casos a Catalunya n'hi ha hagut 5, a Madrid n'hi ha hagut 6, a València n'hi ha hagut un dels destapats. I tots aquests cadascú ha fet tàctiques diferents. Mm-hmm. Però el que sí que ha fet tothom és canviar-se els cognoms, això segur.
0: Els cognoms, sí. Escolta, per cert, hi ha un cas divertidíssim, que és el noi, el menorquí, que es fa passar per mallorquí.
2: Sí.
0: És que, de veritat, és que...
2: A mi me fa molta gràcia, això.
0: A realment. Mi em fa gràcia i a la vegada pena perquè penso, no hi ets tot. Saps?
1: Però, jo... Però no penses que dius, veus com era poli?
2: Però jo crec que aquí hi ha una decisió darrere de... No la sé, la resposta d'això. Jo, aquest llibre no és periodístic, no, jo no he fet una investigació d'això, però hi deu haver un motiu amb sentit aquí darrere. No que sigui simplement per formació, no? Jo vull ser mallorquí. Ah, vale.
0: Jo crec, tio, que deu haver un error intel·lectual.
2: Jo crec que Menorca és molt petit i devien dir, si aquest tio diu que és menorquí, li diran, ah, pues jo conec aquest i aquest. I el geolocalitzaran ràpidament, saps?
0: Clar,
2: podria
0: clar,
2: passar
0: clar,
2: igualment. Però
0: l'altre és confiar en que aquesta persona mallorquina, que es fa passar per menorquí, no serà destapada perquè els accents entre vosaltres, allò que dèiem abans a Balears, us els reconeixeu perfectament.
2: Clar, si en aquest li passava, que el tio anava a Mallorca i li deien, però tu no sones molt mallorquí. I el tio com, ah, jaja, m'heu pillat.
0: Sí, m'heu pillat de
2: sí,
0: broma.
2: T'han pillat.
0: Escolta, fem una cosa. Marx, Mariona, primer tu. Tu, Mariona, ara tens el... Tu ets com la policia que ajuda el Marx a infiltrar-se, vale?
1: Vale.
0: Llavors, Marx, et converteixes en policia infiltrat ara mateix i has de decidir trets de la teva personalitat fictícia.
2: Vale.
0: Et podries basar en coses que, per exemple, t'agradaria haver fet i no has fet a la vida.
2: Sí.
0: Coses pendents. No sé, idees que et dono. Llavors, tu, Mariona, fas de, com de companya seva i decidiu doncs, tot això que tens a la llista.
1: Vale, va.
2: Vinga.
1: Comencem pel nom. M'imagino que no m'hi cognoms.
2: Ui, no, jo ja he hagut de pensar un nom, tio. No m'ho facis pensar un altre.
0: Ai,
2: nom, Martí.
0: Martí està molt bé,
2: Martí.
0: És un nom molt maco, Martí. I a més, MR, més o menys et gires.
2: Sí.
1: I Martí, no trobes que ningú sospitaria d'un Martí?
2: Martí...
0: Bueno.
1: És nom de bon noi.
2: Sí, no? Jo crec que...
0: Sí,
2: podria... Un Martí fi de puta no
1: sona. No, com que no em dóna vibes.
0: Vale.
2: Vinga.
1: On va néixer i on es va criar el Martí?
0: Clar, teniu el problema de
2: l'accent. Jo he de ser de Mallorca.
1: Clar.
2: He de ser de Mallorca perquè jo no sé parlar català com vosaltres.
0: I has de ser de Palma, no?
2: Podria o sigui, no ser-ho.
0: Però la millor decisió no ser de Palma.
2: Podria fer inventiva i dir, soc de Cala Rajada. Qui és de Cala Rajada? Ningú.
0: Però justament... Ah, vale. Però si algú et trobes i et fa allò que has dit abans de la Maria Isern...
2: Diré, ai, no, és que me vaig mudar de petit.
0: Ah, bona.
1: Però pensa que si la seva missió és a Catalunya... Aquí som tontos, no sabrem si és de Mallorca o Menorca. Es pot permetre
2: no,
1: dir...
2: No, que sí, que en el menorquí el pillaven, els catalans també. Fins i tot els
1: sí,
2: catalans,
1: eh?
2: Que bueno, sou que... bastant... Ah, això sí, ja és una casa...
0: Perquè som molt d'anar a Ciutadella, els catalans.
2: Sí, exacte, però pues deu ser per això, que dèieu... Ai,
1: llavors, vas néixer a Mallorca
2: sí.
1: I et vas criar també a Mallorca.
2: Sí.
0: Vale, això ho tenim.
1: Professió dels pares i quina relació tens amb ells?
2: Estan morts.
0: Vale.
2: Veus més fàcil. Ja està, problema
0: estan
2: resolt.
0: Morts.
2: Estan morts. Professió, morts.
0: Professió, morts. Vale. Anem al tema dels estudis, no, potser?
1: Sí. Què va estudiar el Martí?
2: Deixa'm pensar una cosa prou ampla.
0: Què vas estudiar, tu, Marx?
2: Jo vaig estudiar comunicació audiovisual i crec que seria una bona carrera per infiltrar-se, també,
1: sí.
2: Perquè és com... A qui li importa que has estudiat comunicació audiovisual? Ningú.
0: Es pot mantenir.
2: Vale, no té cap coneixement, aquest senyor no destacarà en cap àmbit. Pues ja
0: no, doncs digues humanitats, que és el mateix.
2: Exacte. No, però humanitats has de saber qui és...
0: Homer.
2: Exacte. Saps? Vull dir...
1: Sí, però audiovisual, amb que t'agradi una mica Hitchcock, ja tens un parell de referents.
2: I fins i tot, si estàs mirant la última de Game of Thrones, també cola, saps?
0: I llavors pots dir que Wes Anderson sempre juga amb com es diu això? Que és tot igual.
2: Amb la simetria.
0: Amb les simetries, això ho dius, ho tires i ja està.
1: Sí,
2: és molt simètric.
1: Sí. En quins col·lectius i entitats culturals o moviments socials has participat?
0: Això és important. Clar, la Fundació Francisco Franco no la pots dir.
2: No, i això crec que basant-me en els errors dels policies infiltrats anteriors hauria de dir zero, perquè els tios se presentaven allà amb zero moviments de darrere. I això era una cosa que feia sospitar.
0: Sí. També feia sospitar, per cert, una... Era una o una, el que anava amb moto? Una noia.
2: Sí.
0: Explica això, perquè em flipa això.
2: Clar, jo en el llibre, sobretot m'he basat en estudiar quins eren els errors, perquè m'anaven bé per xerrar de... el que vol dir encaixar a la societat, ¿vale? I aquests policies infiltrats el que intentaven era encaixar en un grup. I hi havia una policia infiltrada de Madrid que estava infiltrada en moviments ecologistes, a Extinction Rebellion i a Fridays for Future, i sa tia anava a ses assemblees en moto. I era una cosa que cantava com una almeja. I clar...
0: Has d'anar amb bici segur,
2: has d'anar...
0: i amb una caixa de fruita darrere lligada amb...
2: Claro,
0: amb
2: i repartint pepinos ecològics, no? I per tant, pues, no quadrava, i era una cosa que... A aquest cas en concret m'agrada molt perquè és una sensació, aquesta sensació d'anar a un lloc i dir, vale, no he pillat gens els codis i no entenc res i no estic encaixant gens, és una sensació que... tothom s'hi pot sentir familiaritzada amb aquesta història, no? I m'agrada estudiar-ho des d'aquí, això.
0: Escolta, acabem ja la conformació de la identitat falsa d'aquest senyor, d'en Marc, que es dirà Martí.
2: Martí.
0: Tens parella? Hem de decidir si tens parella o no.
2: Sí.
0: Això és perillós, eh?
2: Viu a Bristol.
0: I com ho feu? Per
1: relació a distància, eh?
0: Per FaceTime, sí. Ho feu, no?
1: Clar, videotrucada.
2: Tot
1: ha fet audiovisuals.
2: Sí.
0: Però no... Però
1: t'ho pots permetre. Clar.
2: Vídeo.
0: Sap trucar amb un iPhone.
1: Clar.
0: Què et anava a dir? Que no us truqueu gaire, et diran, des d'on t'infiltris.
2: Sí, perquè jo...

0: Uineta verificada. No surt avui, el disc, la Uineta?
1: Ai, calla, pot ser.
0: Que és avui, de cap a demà. Tu escoltes, tu no tens pinta d'escoltar la Uineta. Març,
2: no,
0: Llinats.
2: Però això que sona està bé.
0: Està guapo, eh?
2: Està guapo.
0: Reggaeton, de tant en tant?
2: No gaire, és que no és algo que me faci vibrar molt, però endavant, endavant.
0: Bueno, doncs, Dani, posem...
2: No ho treguis.
0: No, posem en Dixau, posem en Dixau.
2: Ai, per favor.
0: Sí, mira, molt bé, en Dixau, no?
1: Sí.
0: Ah, mira aquí, com s'entenderit el Marc, és que... Ets un romàntic,
2: quin
0: eh?
2: Quin pal de tio, és que escolta això i penso...
0: Que indi, no?
2: No, jo crec que sempre he tingut molta vergonya perquè quan la gent diu, estem en escotxo, jo que sé, i diu, va, posa música, i m'agafen unes suors de pensar, ai, merda, no, que descobriran que sóc un home trist.
0: Indi.
2: I no, avorrit, no sé, però
0: jo... Ulleres rodones d'home indi, que
2: sí,
0: portes.
2: Sí, i miop, també.
0: I miop a la vegada. No patiu, que després vindrà, jo la tengo. No us ho podeu imaginar tot.
2: No, però és que això...
0: Són grups on la veu s'ha sentit molt baixa, molt sí. Per sota la veu.
2: He de dir que el darrer àlbum d'aquest tio és xulíssim.
0: Andy Schauf és increïble.
2: Sí.

0: Hi ha aquí una mica de jazz, fins i tot.
1: Sí, la bateria aquesta...
2: Anava a dir que l'havia vist en directe, el vaig veure en directe, i m'encanta ell, però el vaig deixar d'escoltar un temps, perquè m'ha caure tan malament, tio.
0: Què dius?
2: Sí, no va fer ni vis, i no va ni mirar a sa gent, ni res. Era com, venga, aquí faig la meva merda i me'n vaig.
1: Ja.
2: No sé com, mira, doncs ara no t'escoltaré. Ara, te jodes.
1: Mira, m'agafo això, Albert, per recuperar el tema que estàvem parlant, d'infiltracions policials i tal.
0: Com t'agrada aquest tema, eh?
1: No, és que m'encanta.
0: Quan trigaràs a dir a cap? Trigaràs poc, eh?
1: Bueno, és que també és una pregunta perquè... Va, anem per aquí.
2: Vinga.
0: Fes el que vulguis.
1: Clar, la cosa està en que molta gent...
0: Que vull fer més d'una temporada jo, també, de programa.
1: Sí, no, mira, que molta gent m'ha posat en dubte quan jo he fet... bueno, quan he dit merdes tipus a cap, que em diuen, ostres, Mariona, però el dia que estiguis en perill, a qui trucaràs? I jo sempre dic, pues les meves amigues.
0: Això és aquí el llibre.
2: Sí.
0: Això que estàs dient és el llibre.
2: Jo vaig cridar a la policia.
0: I en aquell moment no vas pensar a cap, eh?
2: No vaig pensar. Se desactiva quan t'estan rascant a bord d'un lladre. Dius, ah, va, mossos.
0: Sí, entrar a robar mentre éreu tu i la Berta, una abraçada.
2: Exacte.
0: La Berta. I Escalf, mentre éreu a casa dormint, eh?
2: Sí.
1: I... Us van entrar a casa, eh?
2: Bueno, ho van intentar. Ai, vaig veure un tio per sa mirilla i, clar, m'hi cagà a sobre. Vull dir que...
1: Jo és de les més grans pors, eh?
2: Sí.
0: No vaig
2: fer una cosa més ridícula encara, que és que vaig recordar que sa porta no estava tancada en doble clau i va ser com, vale, vaig a tancar en doble clau. Però me va passar lo de ses pel·lis, de por, que no t'entra, i era com... I vaig estar 2 hores encertant sa clau a les de llolsis, que no tancava, que no sé què, que vaig canviar de clau, en plan, aquesta no va!
0: Bueno, va ser brava. I el paio darrere, no?
2: I el tio ja devia estar per Mataró, vull dir, és que ho vam sentir a sa clau aquella, vull dir, és que...
0: El tio anava vestit de lladre o no?
2: Anava...
0: Jo m'imagino, llegint el llibre, em vaig imaginar l'Al de Solo en Casa.
2: L'Al de Solo en Casa...
0: Sí, que ho passa pitjor.
2: Pues sí, podria anar... No sé, és que jo vaig veure una persona, no? És que no vaig veure res.
1: Però com era sabies, com... Mas, que venia a robar? Potser era un pobre repartidor.
2: Perquè eren les 4 de matí i jo sentia...
0: Aquí no rasca res.
2: No rasca res, no se sent, però jo sentia un ric.
1: A la porta,
2: No, estava intentant, en realitat no obria la meva porta, estava intentant com accedir a la porta que donava un terrat, des del qual jo m'haig d'enterar que, més tard, que entraven en aquell terrat i robaven altres pisos. Ah. No en el meu, per sort, el meu estava...
0: No va amb mi, no?
2: No va amb mi, però jo me vaig cagar a sobre, tio, òbviament. Sí.
0: Llavors, tu truques a la policia? No.

0: I me'n van venir a ajudar, molt simpàtics.
1: Policia de paisà, eh?
0: Eren això va passar també, que me van trucar i me van dir, escolta, que vindran dos policies de paisà. I jo vaig pensar, hòstia...
2: Ei, com no sabré que és el lladre?
0: Això per una banda.
2: Vull dir...
0: Vaig pensar, uah, és el robo més ben fet de sa vida. Que m'enganyin, que me diguin, sí, no, són policies, i que de sobte me robin el triple. Però no, no, eren policies de paisà, però m'ha fet com... Mai poden veure un policia de paisà a sa cara. Com fora de l'armari, diguéssim. Yeah. En plan, tu i jo sabem que ets un policia de paisà.
1: És veritat, si van caminant pel carrer... Home, solen estar forts.
0: Tio, però jo que sabia... És que, bueno, clar, hi ha molts de policies de paisà per sa vida. Jo no sabia que en el meu barri feien patrulles. Saps?
1: És que, si et fixes, Mario, en aquest llibre, que et convido a... Bueno, quan me l'acabi jo, te'l deixaré.
2: Per favor.
0: Si t'agrada, si no, no.
1: És al final molta reflexió sobre això, sobre la identitat, no? On pillen la roba aquests policies de paisà, per exemple? Coses d'aquest tipus. Ara et faig una pregunta seriosa al voltant de... Manual per infiltrar-se malament. És un llibre d'humor, oients. Sí. Un llibre d'humor. No és ni crònica periodística, ni investigació, i tampoc és una tesi doctoral sociològica.
0: No.
1: Però, quin aprenentatge guapo n'has extret aquí? I personal. Suposo que sí que en treus coses, no? De reflexió profunda sobre la identitat.
0: Sí, sobretot el que trec és que m'ha agradat escriure un llibre. M'ho he passat bé. I això ha sigut com algo que m'ha fet il·lusió perquè podria haver estat una tortura, sincerament. Ja sé que és curt, però hòstia, el que ha costat arribar a escriure tot això i n'estic molt, molt content i molt satisfet amb el resultat, així que jo l'aprenentatge més gran que m'enduc és aquest, a nivell professional.
1: Quan has parlat molt amb amics, amigues, parella, família, d'això, de construir una identitat, has fet una mica de recerca al respecte?
0: Sí, sempre és un tema que m'ha agradat molt, sempre m'ha interessat des de ben petit i és algo que he trobat la manera de dir-ho a través d'aquests casos de policies infiltrats, precisament perquè és gent que construeix una identitat falsa, però la construeix, no? I per això m'anava bé, per estirar desfil d'aquestes vivències que han tingut ells. Òbviament no me fic amb els temes personals dels polítics, me la suda, vull dir, és que no va d'això, llibre, va de...
1: No, no, no.
0: Va de
1: però
0: de
1: ja
0: com
1: podem intuir en quina posició tens davant d'aquestes infiltracions.
0: Home, un rebuig.
1: Un
0: rebuig ben gran, em sembla una tortura.
1: Home, és que fos una defensa fortíssima.
2: No, però jo crec que qualsevol persona estigui a favor de la feina que fan els polítics, la infiltració és que no està justificada per enlloc.
0: No.
2: Sí,
0: no,
2: perquè rebentes coses per tot arreu.
1: Rebentes vides, de vides, fet, si heu vist alguns documentals.
0: Sí, i tant. No? I, sí. Això això també és una cosa que el llibre està fet des d'un profund respecte a les víctimes, òbviament, perquè és un llibre d'humor i jo rissa d'això no em vull fer.
1: No, home, no. Llavors, quines inicials volies dir, Mariona, abans?
2: No recordo.
1: Unes sigles? No te'n recordes, no.
0: Pues aquestes sigles, hi havia policies infiltrats que no les sabien, i era com, però, i què fas aquí, tio?
1: Policies infiltrats que no sabien què volia dir.
0: No, hi havia una que no sabien què volia dir.
1: Deien ABAC. No, ABAC, allò per comptar...
0: Ni ACAP ni U3-U2. No sabien la versió de lletres i de números. No era de lletres ni de números, eren aquests.
1: 6-7 sí que ho sabien.
0: 6-7.
1: Segurament. Jo la tengo.
0: Jo la tengo.
1: Sueta.

0: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT. Estàs escoltant els moments estel·lars de pausa.
1: Va, s'ha fet la promo ja. Hola, Marc Llinàs, com estàs?
2: Espera, molt bé.
1: Estic una mica nerviós ara, perquè tinc molt pocs minuts, me n'acabo de donar.
2: Avui
1: s'han presentat el llibre Manual per infiltrar-se malament, publica Ara Llibres, i el signa Marc Llinàs, que és aquest amic nostre, humorista, guionista i mallorquí, sobretot. Parlem...
2: Lo que hem estudiat moltíssim, per això.
1: Per ser mallorquí, se't nota. L'accent el claves bastant. Parlem d'actualitat, ara?
2: Vinga.
1: Bastant guapa, la cinta de l'està passant, no?
2: Sí. A més, me fa il·lusió sentir-la sempre. Com, ai, mira.
1: Ets allà quan el programa s'emet?
2: No, normalment no.
1: Ja ets a casa. Ja. El mires cada nit?
2: Sí,
1: eh?
2: Sempre que puc el mir, sí.
1: Val.
2: Potser la nit no, potser el matí.
1: Però... En Marc és guionista de l'està passant, formes part de l'equip de guió. Jo vull dir, Marc, com és això de passar d'escriure acudits i comèdia més enfocada a l'stand-up i més o menys atemporal, a llançar-te a la voràgina de l'actualitat i a patir? Perquè mitja hora abans que comenci a gravar el programa no salti alguna cosa molt bèstia que hagueu de remuntar.
2: A mi m'he de dir que això passa, però no tant.
1: Quan
2: passa, tenim prou múscul com aquí per resoldre-ho ràpid i col·locar-ho. Però allò és una cosa que m'agrada moltíssim fer, d'escriure l'està passant, perquè realment és cada dia les notícies com venen i d'això n'han de fer acudits i, uh-huh. i vinga, treu alguna cosa d'aquí.
1: Però tu, quan hi vas anar, no, això d'actualitat ho dominaves o no?
2: No. No
1: vaig haver d'estudiar...
2: Vaig haver-me de llegir llibres del procés, en plan, per entendre, tio, perquè és que era com merda. Crec que tinc uns referents que no són els que tenen aquí. Jo, al final, sóc de Mallorca i també, no sé, no, quan ets jove potser te la suda més, o per almenys en el meu cas era així.
1: Sí.
2: I vaig haver de fer una feina molt gran per poder no quedar com un retrasat entre els meus companys.
1: I aprendre't les conselleries.
2: Sí.
1: Que hi ha... Aquí,
2: no,
1: darrere.
2: No me demanis. No,
1: el Dalmau, on és el Dalmau?
2: El Dalmau és conseller
1: educació,
2: de...
1: Educació.
2: No.
1: No és educació.
2: No és educació.
1: No, d'on és el Dalmau?
2: El Dalmau va substituir en Illa.
1: Ah, vale.
2: Estava... És conseller de presidència, no?
1: Sí, m'he confós.
3: Jo m'hi empilleu furíssima. Per això, Marc, et preguntaré per una altra cosa,
2: vale.
3: Perquè no tinc ni idea, que és que on de nivell d'ego, perquè jo crec que inevitablement pensaria... Una altra persona està fent riure amb les meves bromes.
2: Ah, no, això no tinc cap problema.
3: Com no signar-les tu, te la pela, eh?
2: Sí, no passa res, i de fet és una cosa que... crec que és un exercici molt xulo, perquè tots ens sentim com a equip, som sis guionistes i una mitja jornada, vull dir, som set persones, i fins i tot, clar, escrivim per parelles, i moltes vegades fins i tot jo tinc una idea, però a lo millor me la rebotes tu amb una idea millor, i ara aquest acudit final de qui és, teu o meu, no ho sé, és dels dos.
1: Clar.
2: I després ho diu un altre, i a part ho diu probablement molt millor de lo que ho podria dir jo, així que és guai veure créixer d'aquesta manera.
1: Però el modus operandi, diguéssim, de quan tu escrius per tu, per escena, per stand-up, i quan tu escrius per tele, és un altre? O sempre té similitud en plan, has de buscar un remat?
2: Clar, a nivell de ritme, jo crec que he après molt el tema de ritme amb l'està passant, perquè és que és bastant clara l'estructura de que hi ha d'haver un acudit a cada paràgraf, un mínim. I sí que és vera que l'està passant, doncs, podem tirar amb recursos gràfics, amb titulars, amb destacats de les notícies, amb imatges, etc, coses que jo en un escenari no utilitz, i un escenari té un altre to i també és més íntim, és més personal, no és tan... l'actualitat en el final és molt poc personal. Tires el que hi ha i ja està.
1: Clar, un escenari parles a tu, principalment, parteixes del joc...
2: Bueno, podria dedicar-me a xerrar de plataners i de els plataners... Sí.
1: Però habitualment el que feu és partir de vosaltres, no? de qui està de l'escenari, i a partir d'aquí ja tractar temes més o menys universals i tal.
2: Sí.
1: Depèn de cada humorista.
2: Una cosa que també m'ha cridat l'atenció, la diferència entre escriure per jo i escriure per jo que sé, per qualsevol dels presentadors de l'està passant, és que a vegades... m'escric coses a mi mateix que jo després no sé interpretar.
1: I és
2: com,
1: sí, eh?
2: I ell sí, i és com, a merda, això l'està passant, quedaria increïble.
1: Hòstia, guarda-te'l. El dia que en diguis un de molt bo, guarda-te'l.
2: Per jo?
1: Sí, sí.
2: No, no,
1: ho has fet?
2: No ho he fet, però sí que és vera que si hi ha acudits que no m'han entrat allà per lo que sigui, ah, o bé, lo que sigui, pues sí que me'ls guardi i potser els puc desenvolupar. Però és que és vera que potser no me servirà de la mateixa manera que serviria per l'estar passant.
3: És que també el ser d'actualitat potser és que caduquen al cap de 3 dies.
2: Sí, saps com... sí, exacte. Vull dir, és una cosa molt... Vull dir, ja, anar a mirar l'estar passant de la setmana passada ja és com, per què vas a mirar això? Vull dir, si és que no... Es desdia. Vull dir, de fet, és una de les coses que m'agrada d'estar en un diari. És que se fa avui, se projecta avui, o sigui, se mata avui i... I demà un altre dia, ja està.
1: Escolta, et deia abans en Quique García, sí, del Mundo Today i de Llamastor, i per cert, aneu al Festi, a Llamafest, sí, que és meravellós i que dura fins dissabte. Deia que has anat molt ràpid, que has fet passos de gegants i tal.
2: M'ha sorprès, això, no
1: ho sé. A tu sembla o han sigut molts anys de picar pedra?
2: Clar, no sé, jo, o sigui, he anat seguint el curs de lo que m'anava sortint. Jo vaig començar fent stand-up, però tan ràpid, vull dir, si vaig venir aquí als experts i vaig durar, i feia com una patata, vull dir que en el final no tot ho he fet bé, i de tot n'he anat aprenent, òbviament. I sí, no ho sé, vull dir que he anat m'han anat sortint les feines, les he anat agafant, però no sé si és una carrera ràpida, la veritat.
1: Aquí estàs.
2: Aquí estic, sí.
1: Aquí estàs, t'estem entrevistant perquè ets un humorista d'alçada. Pensa que aquí no ve qualsevol, això ja t'ho dic ara. Yeah. Una cosa, que ens estàvem deixant, m'estava deixant una nota de veu de Pau Escribano parlant del Març Llinàs i que quasi no entra.
4: Doncs mira, el Març, a part de ser un gran professional i un company de feina excel·lent, en una redacció de la de l'Està passant on ens ho passem molt bé, la veritat, fent un programa diari que té molt de desgast, però el dia a dia ho anem superant i ens ho passem molt bé. A part d'això, també és un gran escriptor, perquè suposo que parlareu avui del seu llibre i ja ho descobrireu. I també és un gran cangur de gats, la veritat, perquè li vaig demanar, vivim molt a prop i més d'un cop m'ha vingut a cuidar la gata. Jo l'anava a recomanar com a cangur de gats, però també és veritat que l'últim cop que li vaig demanar ja em va dir, escolta'm, jo hi ha una noia que li dic que cobra per això i llavors si vols et passo el telèfon. O sigui, bueno, que al final es veu que estava abusant una mica de la confiança i em va dir, tio, paga, saps? O sigui, que és algú sincer. No sé què vull dir amb això. Que cuida molt bé els gats, que ens uneixen els gats. Ja està. Talleu el missatge quan vulgueu. Ja, aquest acabat. Aquest missatge no ha acabat tan bé com l'altre, no? Vinga, adéu. Adéu, penja tu.
1: Bueno, Pau, escala.
2: Tio, és com va escriure, jo estava enmig de la muntanya. Escolta, pots anar a cuidar-me... No, Pau, ja... Jo tenc cangur i va bé.
1: Deixa'm dir una cosa. Pau Escribano, no sé per què, tinc la sensació que deu ser un jefe bastant guai.
2: Sí.
1: No sé per què.
2: Sí.
1: És un flipat de l'humor... No?
2: Sí, sí. I és un friqui, eh? Ho sap tot i ho ha vist tot. Diu, abans deia, no sé quan tinc pauses, però de sobte ha vist... heu vist això, heu vist allò, sempre ho ha vist ell.
1: No sé quan tinc,
2: I li dona temps de veure-ho, no sé.
1: De què? De què has dit?
3: De pauses.
2: De pauses. De...
1: Ah, allò de les pauses d'abans. Ah,
2: sí,
1: vale,
2: que ell deia com passava les pauses.
1: Sí.
2: Però sí, a l'està passant hi ha un ambient molt, molt guai. Tant en Pau com Enzo Vizcaíno, que és el subdirector, són gent maquíssima, tot l'equip és maquíssim, i són bastant secta, també, t'ho dic. Sí. Que si vens una estona allà, veus que no entendràs res. Tenim un idioma allà, però que és de malalt mental, també.
1: Molt home, també. Massa home, Març.
2: Massa. Això és una cosa pendent que sí, sempre queda.
1: Ja s'arreglarà. L'està passant, programa que mola molt, l'heu de veure tot el rato, i, bueno, cada dia, si podeu. Si no escolteu, si heu de decidir, escolteu pausa, millor.
3: Sí, però llavors, no se solapen.
1: No, però sí, només pot ser una cosa, pausa. I llavors, manual per infiltrar-se malament és el llibre que heu de comprar, regalar per Sant Jordi,
2: sí,
1: que el signa en Marc Llinàs, el nostre convidat d'avui. I em fa molta pena que ja te'n vagis, perquè jo estaria molta estona més.
2: Ha estat molt bé.
1: Anem a fer un cafè o què?
2: Ha estat molt a gust. Sí, anem a fer un cafè. De pausa. Anem a dinar, vosaltres heu dinat?
1: Sí.
3: Hem dinat ja.
2: Hòstia, jo no, tio.
1: Hem de marxar, que ve la gent del Dof. Marc Llinàs, gràcies per tot.
2: Moltes gràcies.
1: Ens quedem amb la Mar Pujol i ho deixem aquí com
2: perfecte,
1: tot plorant i fatal, eh? Però,
2: comèdia tranquil·la, no?
1: Comèdia tranquil·la. Adéu, Marc.
2: Gràcies.
1: Mariona,
3: fins dilluns.
1: Dani Expósito, demà posant cançonetes, tu i jo. Adéu, que vagi bé. Però no ploren por tu.

0: ignoraria. I ho faria per tu.
1: Una estona de pausa. Les millors converses de la temporada.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Rere queda ja la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Abdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Abdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3Cat. Jo t'estime l'herència. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. I just love to say it.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura
0: a ICAT.
1: A ICAT.
0: A ICAT.
2: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: AICAT.
3: AICAT. A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre, AICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
3: A la meva esquerra...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
4: Hola a tothom.
3: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: Escolta, ICAT.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT.
4: S'apagaren tantes veus...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és...
6: Quan el cel es torna negre...
5: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
6: Els veïns desemparats...
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Bona tarda, són les 6.
1: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Comencem avui obrint l'agenda de concerts. Hem de tornar a començar el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Avui hi trobareu Ben Harper. In the world, El cantautor nord-americà estarà acompanyat per The Innocent Criminals. El podreu sentir al Guíxols Arena a partir de 8:45 del vespre. Després d'ell, també hi haurà el nord-americà Nile Rodgers and Chic. Quedem-nos al Baix Empordà, perquè avui també hi trobareu Guillem Roma en un escenari íntim i diferent, al Museu de la Mediterrània. Canviaran els temps, hi haurà altra gent. Un escenari que casa a la perfecció amb la música del cantautor osonenc, que continua la presentació del seu nou disc, Ritual d'Expropiació. El sentireu en format acústic a partir de les 8 del vespre. I també al Baix Empordà i en marxa el festiu a Calonja. Avui actuarà Mariona Escoda. La cantant ballenca actuarà en acústic i en format trio a l'emblemàtic castell de Calonja a partir de les 10 del vespre. Abans d'ella, l'artista emergent Diana Mur. El diagnòstic és clar i concís. Massa hores d'insomni l'han tornat salvatge. Si sou per Mahó, a més, en aquest cas hi trobareu a Menorca Ginestà. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Actuaran al Festival Esclaustre a les 9 del vespre. I al País Valencià, a les Fires de Xàtiva, avui actua a casa el cantautor Feliu Ventura. Al final va fallar tot. Serà en la 29a edició del Festival de la Cançó a les 11 de la nit i estarà acompanyat d'amics i artistes convidats per presentar en directe el seu nou disc Tot el que hem guanyat perdent. I a les Festes de Gràcia, per cert, avui trobareu Trèvol, Escamot i Kabum a la plaça del Folk, en unes Festes de Gràcia que, per cert, avui tenen un dels dies grans. Aquesta tarda s'entreguen els premis dels carrers guarnits. Demà us ho explicarem. Tot això és avui, però ara fem una mirada a l'agenda de demà, a Puigcerdà, al Cerdanya Summerfest, i trobareu demà l'Exambusto. En plena gira, recordem-ho, dels 40 anys del grup i encara gaudint del retorn de Pemi Fortuny. El concert començarà a les 9 del vespre i, per cert, diumenge, si sou per Mallorca, trobareu els L'Exambusto a Felanitx. I a Mataró, demà, homenatge a Peret dins del Festival Nosaltres. Serà ja en la clausura del festival i trobareu noms com Yumitus Hernández, Susi Ferrer, Dani Pubill i també el fundador dels Ai Ai Ai, Pep Lladó. Tot això als jardins de l'antic escorxador de Mataró a les 9 del vespre. I demà també trobareu a l'Ametlla del Vallès a Sexeni. Posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin. Serà en plena festa major del municipi del Vallès Oriental en un concert que arrencarà a les 9 del vespre. I si tornem cap a les Illes, a Ciutadella, Menorca, demà, Masoni. I no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer. El músic bisbalenc actuarà a la sala Jazz Bar a 10:45 de la nit presentant l'àlbum Banderes per Daltònics. I ara us expliquem que Madonna ha obtingut la majoria de les nominacions als MTV Video Awards. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Madonna n'ha obtingut 11 gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada a Artista de l'Any i també per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift, per la seva banda, ha obtingut 9 nominacions i competirà per l'honor de vídeo de l'any amb aquest The Fate of Ophelia. Oh, Cançó que forma part del seu àlbum més recent, The Life of a Showgirl, Swift està nominada a vídeo i artista de l'any, a més de millor pop, direcció i direcció artística, entre d'altres. Darrere de Madonna i de Taylor Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna, també Bruno Mars, Pink Panthers i Zara Larsson amb 5. I entre les nominades també una catalana, Rosalía. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Que amb La Perla ha obtingut una nominació en la categoria de millor vídeo en música llatina, una categoria a la qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny. La gala es farà el 27 de setembre a Los Angeles.
2: Escoltes, ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
5: En Joan va baixar la fonda...
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Rere queda ja l'ahir,
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Hem sentit unes campanes que tocaven les 8. Si toquen les 8, és que arriba la pista, roden plats i volen a miralls. I et donem la benvinguda a la discoteca d'ICAT. Miqui Puig, els plats et diu hola. Et saluda des de l'altar, que és la nostra cabena. I et diu que passis de dilluns a dijous. A l'FM, sempre que ho desitgis, a Trascat Cultura. I a partir de migdia, a servidors de streaming i de més. Parafernàlia sònica digital que gastis. Ets en un servei de ball, en una discoteca. Cada tarda ens inventem, amb amics i coneguts, un ball. Un DJ conegut per nosaltres és DJ Bird FX. El de Messi, que ens acaba de regalar el seu darrer treball. El sabor vallenato de Pedro Sorio i la cumbia en el río, passada per la batedora de DJ Bird FX.

ja ho has sentit. Cumbia colombiana para bailar hasta las 6 de la mañana. És el sabor vallenato de Pedro Osorio, des la semba cumbia en el río, i és la versió rebaixada de DJ Bird Effects des de Ciutat de Mèxic fins a la pista de fusta. La sort que té en Franco Eléctrico és que el mestre Marcos Valle la beneix i col·labora amb ella en aquest nou temps nada nou.

increïble. En Frango Elèctrico, el mestre Marcos Valle i aquest Now Tem Nada Now. Homenatge inclòs. El Gypsy Woman. Ets aïcat a la ràdio inquieta, la pista de fusta ha començat. En Mèxic, en Brasil. I ara en busca, sempre del Sant Grial, el segell Rocafort de Barcelona, desempolseguen un single de 7 polzades, material inèdit d'una deessa de la música soul, com més Millie Jackson, Hipòcrisi, revisió i regal.

0: col·leccionistes i completistes. Aquí ho teniu, Millie Jackson, amb aquesta Alternation d'Hypocrisy. Per primera vegada, amb single de vinil, gràcies a Rocafort Records. Sessions de 1973, sonant a la ràdio d'avui.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. No es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Més quilòmetre zero, DJ Deme i el seu mític Philly Show. Mític perquè això sona molt i molt bé.

DJ Deme, curtidíssim, amb moltes agrupacions de hip-hop amb un track alià, mesclat divetivoso i prometent que arribarà més material. Quilòmetre zero de gent que durant molts anys i panys ha fet aquesta música. El hip-hop més bonic del planeta. Més novetats. Chivas Funky Rock Ensemble, la cara B del que ja vam sentir.

0: L'experiència de barrejar rock amb ritmes de ball no és nova, però s'ha de saber fer. Chivas Funky Rock Ensemble són britànics, es miren molt en el Soho britànic londinenc amb el gran Swimming London dels 60, i a partir de singles perduts creen un so únic rockista que no t'has de perdre.
1: Pista de fusta, la pista que no s'acaba mai.
0: Aquest és el Birthday Boy de Kylie. All this

0: Es diu Kelly Oldies. El seu àlbum es diu Hybrid. I aquest Birdie Boy em serveix per felicitar-vos. Si algun de vosaltres dels Pistes de Fusters feu anys, sol tenyit de sons dels anys 80, amb una nova veu que arriba a la pista.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.

0: Get up, don't stop. You said yes, definitely.
1: Vinga, quilowatts i quilowatts. El nou disco de Lewis Hoffman, del francès es diu 50 quilowatts, i aquesta Electronicity és un exercici preciosista de ball elegant, sintetitzadors que venen d'un altre món i molta complicitat. La música francesa de ball no s'esgota, sempre és com un fan tot ells, elegant i molt mirant-se el llombrigo. Dr. Basil i Jeremy Joshua, torna al seu pinball.

sembla senzill agafar un sampler del Barrio Sésamo, de l'americà. Una veu de les Pointer Sisters, que també col·laboraven allà. I samplejar les màquines del millón, les mítiques Pinball. Ara et dic allò de fes-ho tu. Doctor Basil i Jeremy Josso, amb una peça extensa, llarga, que serveix per barrejar amb d'altres i que de ben segur donarà tardes de joia i de glòria als DJs que la punxin i els balladors que la gaudiu. Torna en Júlia. Anthem Meridiem. Quin goig, artistes que hem tingut a casa hem descobert. Tinguin nou material.

Julia. Un disc que es diu Oscilobatent. Aquells títols que em van de Nella Lid per entrebancar-me. Julia, ara és ja només l'Estela Tormo davant d'aquest projecte i en aquest Anne Meridien fent un homenatge a la Kate Le Bon.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: Amb el temps just per pair que ha tornat Júlia, he de preparar una altra cançó i enganxar-vos i tenir la pista plena i els pistes de fusta, els picadamans de Júlia, un projecte que es diu Lovebirds.

i així arriben Lovers, arriben des de Berlín i amb una peça senzilla, tocadíssima, en el sentit que és orgànica, que el vagis posat a puesto, que les veus ens encanten i em deixen la pilota botant. Quin tros de cançó, Lovers, They Call Me. I ara imagineu-vos els grans de Blind Boys of Alabama, llegendes vivents de la música afroamericana, portats a la pista. Aquest és el Soldier i aquest és el remix, la barreja de l'EP, plena de tambons perquè això encara sigui més excitant.

Mad Soldier, In the Army of Love, els Blind Boys of Alabama, portats als tambors d'un colombià, Lip, Faquedeti, absolutament encisador, ple de percussions, i ideal per un estiu que volem sigui ple de ballets i cap a la ràdio inquieta. I ara una cançó mítica, un intèrpret mític i un DJ que la remesclen, més mític encara.

James Brown, I'm black and I am proud, say it loud, el mític activíssim track de reivindicació racial, per mesclat ara mateix.

0: En aquest cas, i més que mai, no ho proveu de fer-ho a casa, perquè només algú com Carl Cox, amb la seva saviesa i mà destra, pot fer una versió i que no t'avergonyeixis d'ella. És el mític I Am Black, and I Am Proud, Say It Loud, aquell himne de puny en l'aire que es va inventar algun dia el mestre James Brown per deixar clar d'on venia, qui era i què volia ser. De moment ets a la ràdio inquieta i Carl Cox ens acaba de regalar una d'aquelles peces que ballarem i molt aquest estiu. Promesa, paraula de la pista.
1: You say, look, it is better to give, but she says, be your creep.
2: En digital o a l'FM,
3: pista de fusta.
0: Una tarda d'aquelles en les que les novetats van demanant pasta. I de cop em trobo que no en tinc un, sinó en tinc dos, i finalment tres. Després dels Blind Boys of Alemana, després de James Brown, li toca a Black Box i el seu Right on Time veure com una revisió del 2026 funciona. Digital Souls, berenant-se literalment el Right on Time de Black Box.

Vittorio Semplici i Mario Limoni, dos productors italians que l'any 89 van agafar un sampler de Love Sensation de Lolita Holloway i van fer un trencapistes, un trencamalucs d'un mundial. Si no les ballen mai és que ets alienígena o que vivies en una secta catòlica no de ball com la nostra. Digital Souls en fan la versió d'ara, del 2026, i funciona, i et venen ganes de que això no s'acabi mai. I ara, si et sembla, una mica de futbol.

0: ni ells mateixos ho saben com ho han fet, però han creat una necessitat, que és que vull punxar això en festes a l'aire lliure. Mentre el mar ens fa rissar els cabells de l'humitat i les nostres begudes cauen per terra de l'emoció. Liberty Fighter jugant a César Etienne. Gazzetta Football Italia. Aquesta banda que encara és molt desconeguda, però que a mi em sembla molt aviat. Veuràs a festivals i gent que en saben, savis de la parada, parlaran d'ells. Campionato Italiano di Calcio, Gazzetta Football Italia, Liberty Fighter i La Pista.
1: Qui no balla no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: Ja em faig que aquesta casa es venera a l'Italo com es veneren poques coses. Hipnotic, Double G. Estem arribant a la recta final, però ho farem aixecant rodal.

0: King Gotch, Hypnotic. Això es diu Double G, una d'aquelles bandes que grava per Bordello Parigi, que tu sents a la pista de fusta i que serveix perquè Miqui Puig digui que demà hi tornem. Que serveixi per Miqui Puig per dir que això és un no parar, que és un goig cada tarda sentir peces de ball, que tu descobreixes a les 8 a la FM de dilluns a dijous i que comparteixes amb els teus. Si t'emportes a córrer a fer gimnàsia, tens un podcast meravellós i sempre que ho desitgis a 3CAT Cultura. El final d'avui és per un altre italià, Massimo Bocci, Friend Jam. Sigueu feliços, balleu, que el ball sigui amb vosaltres.
1: Jo també ballo, fins a la punta. Jo també ballo, fins a la punta.

0: Dance Club. Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat a Donald Trump i la seva imbecilitat absoluta, arriba l'hora del cel obert. Mira, em sap greu, és que no m'ho puc estar. És que el veig i m'agafen ganes de fer coses molt lletges. Aquesta barreja d'ignorància, xuleria, prepotència em posa dels nervis. Que sí, que ara acaba de muntar una altra guerra, nen. Per què? Doncs perquè no vol que es parlin dels papers de l'Epstein ni de les seves vergonyes. Això sí, una guerra ben lluny de casa seva, no sigui cas que se n'esquitxi. Fent la feina bruta d'Israel i assassinant amb total impunitat. Potser ara més que mai ens calen cançons contra la guerra, no?

Detesto la guerra perquè significa la destrucció de vides innocents. La guerra significa llàgrimes als ulls de milers de mares. Això és el que diu aquesta cançó extraordinària composada per Norman Whitfield i el Barrett Strong, que la van fer pels Temptations, però els Temptations es van com una mica cagar. Van dir, hòstia, una lletra una mica forta, uf, potser no ens va bé la nostra carrera. I ells van dir al Strong i al Whitfield, no, tranquil, home, ja li donarem amb un altre. I li van donar a l'Edwin Starr i amb aquesta peça va aconseguir arribar al número 1. O sigui, que li va estar bé als Temptations per cagats de perdre's una de les cançons més importants que s'ha fet a la història del soul americà. I és que avui la cosa va de plantar cara a la guerra, de dir les coses pel seu nom i expressar el que deien els Ecstasy, per exemple, que els generals i els tinents sempre estan enfadats a no ser que els regalis una guerra.

Generals and Majors, una de les cançons més recordades dels XTC, el millor grup sortit de Swindon, que ja us dic jo que vaig anar-hi un dia, i vaya poble més lleig, per l'amor de Déu. Espero que no m'escolti ningú d'aquella ciutat, perquè, bueno, potser és que era diumenge, però vam haver de marxar per potes d'allà. Aquí estem avui al cel obert, compartint cançons que serveixin per desfogar-nos una mica davant aquesta estupidesa congènita que fa que la gent que mana pensi que llançar bombes és la solució a qualsevol problema polític.

0: Bob Marley and the Wailers.
1: I aquest word.
0: Parlant-nos de que fins que el color dels ulls sigui igual d'important que el color de la pell, en aquest món hi haurà guerres on el racisme i la prepotència intentin imposar les seves idees perverses. De fet, en Marley també parla de la carn de canó, no? D'aquests soldats que són enviats a conflictes armats, la majoria d'ells de classe social baixa, morint en les batalles a nom d'un poder que els desprecia en el dia a dia.

Little Boy Soldiers, els Jam, dels Setting Suns. Uns soldadets que, si fa o no fa, són cosins germans del protagonista d'aquesta cançó dels Manel. Una de les peces del 10 milles per veure una bona armadura que es diu la cançó del soldadet.

La cançó del soldadet, una altra d'aquestes peces antimilitaristes tan necessàries en aquests temps que ens estan tocant ara, de conflictes globals decidits unilateralment pels que suposadament són els defensors de la democràcia i el món lliure. Una altra cançó absolutament devastadora sobre el tema de la guerra i les morts que implica és aquesta filigrana de la Kate Bush, en la que parla des de la perspectiva d'una mare a què se li ha mort el fill a la guerra. A mi se'm trenca el cor quan arriba aquesta tornada que diu: hauria d'haver sigut una estrella del rock, però no tenia diners per comprar-se una guitarra. Hauria hagués pogut ser un polític, però no tenia diners per pagar-se una educació. Hauria pogut ser un pare, però mai va arribar als 20 anys.

What a waste, Army Dreamers, Kate Bush, posant-nos un mirall davant per veure la crueltat i la devastació que provoca la guerra arreu del món. Però és que encara tinc més cançons que parlen de les víctimes dels conflictes armats. Aquesta, per exemple, és del Ray Davies, també parla del fill que lluita mentre una mare a casa seva plora pel seu destí.

El fill d'una mare geu en un camp obert. Algú ha matat el fill d'alguna mare. El seu cap ha explotat per l'arma d'un altre soldat, mentre totes les mares esperen sense saber que no tornaran mai més. Puf, que forta aquesta cançó. Això és del Arthur, or The Decline and Fall of the British Empire. Són aquesta època dels discos conceptuals del rei, Ray Davies, que no van tenir molt d'èxit, però que amb el temps s'han tornat en clàssics i referència del pop britànic. Elvis Costello també va fer una lletra per parlar de la mort dels soldats a les guerres, però ell li va donar encara una altra perspectiva més inquietant. A Shipbuilding es parla de que per fi una mare està contenta perquè el seu fill ha trobat feina, fins que se n'adona que aquesta feina és construir vaixells de guerra que probablement el portaran a l'altra punta del món a combatre un enemic que no coneix. O com diu la mateixa lletra, capbussant-se per salvar la vida quan hauria d'estar capbussant-se per regalar perles al món.

0: Robert Wyatt, i aquesta versió amb aquesta veu que té el Robert Wyatt plena de melangia i dolor. Perfecte per aquesta cançó. Va, vinga, posa'm una pausa, que tinc encara més cançons.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert amb geografia, història i cançons que condemnen els conflictes bèl·lics, com per exemple aquesta peça dels Extremoduro, en què ens parlen d'una altra inútil cançó per demanar la pau.

Extremadura, el Robert Iniesta, i aquesta cançó del Material Defectuoso, publicat el 2011 en un celobert antibèl·lic, que recupera ara una d'aquestes cançons que tornen a estar d'actualitat no solament pel seu contingut, sinó també perquè s'està girant un espectacle que reivindica el concert de Lluís Llach a Barcelona el gener del 1976. És aquesta cançó sense nom que, sense tenir títol, t'ho diu tot i t'ho diu a la cara.

cançó sense nom, Lluís Llach, que ara dona el relleu als Manic Street Preachers, els quals et fan una pregunta força pertinent. Si toleres aquesta situació, si acceptes aquesta societat, al final qui acabaran pagant són els teus fills.

If you tolerate this, your children will be next. Aquestes lletres que només feien els Manic Street Preachers, eh? Mullant-se fins dalt i parlant sense embuts. Vinga, va, que se'm queda ja aquest programa curt i m'agradaria com a mínim ficar el Phil Oaks i aquest manifest antiguerra del Vietnam que es diu I Ain't Marching Anymore.

0: Sempre són els de sempre els que ens porten a matar. Sempre som els joves els que caiem morts. I ara mira què hem guanyat amb tanta arma i digue'm si ha valgut la pena. I ain't marching anymore, el Phil Oaks, una de les veus més polititzades del folk de mitjans dels 60 al voltant de Greenwich Village, i que diu la llegenda que un dia anava amb Dylan i aquest li va posar el seu últim single, i quan el Phil Oaks li va dir que uf, no era potser la seva millor cançó, en Dylan ben ofès va parar el cotxe i el va fer fora dient-li que no en tenia ni puta idea. Ai, Dylan, Dylan.
1: Come your masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls.

Bob Dylan parlant-nos dels Masters of War, d'aquests que fan negocis i treuen beneficis dels conflictes, però mai els veuràs a primera línia. Hem d'acabar el programa i ho farem amb aquesta cançó del Nacho Vegas on demana la pau mundial. L'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà us diu en salut i fins la propera. Adeu. Yeah.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Quina cosa més delicada avui per començar el programa. Benvinguts a la sintonia d'ICAT FM, amb un programa en el que ens dediquem a, bàsicament, a escoltar cançons, si és que a l'hora de definir això a la Wikipedia, amb una línia en tindríem suficient. Perquè el que fem és buscar artistes que fan coses diferents, com és el cas de Bonnie Prince Billy, amb qui hem començat avui amb aquest Hey Little, que és un últim single que ha publicat ara recentment, i artistes doncs que fan coses que ens emocionen. I compartir-ho per fer-ho més gran, cada dia més, aquest gust i aquest plaer per la bona música. I avui anirem... Ara començarem amb coses delicades, però després tindrem guerra de guerrilles a l'aparador del programa i posarem una formació mallorquina que es diuen The Waves, liderada per el Guille Will, un disc amb moltíssima nostàlgia, amb molta mirada pel retrovisor, però un disc que val molt la pena. I unes quantes coses noves que tinc, molt interessants, la majoria d'elles, d'aquí i d'allà, tinc coses d'aquí i d'allà. Per exemple, hi ha nou single d'Alela Dayan.

Preciosa cançó de Leila Dayan, d'un single també acabat de publicar ara recentment, que es diu Califòrnia, no es podia dir d'una altra manera, seguint la lletra de la cançó. Leila Dayan, que ens ha donat sempre moltíssimes alegries, d'aquestes dones que es belluguen les mil meravelles en aquests terrenys així calmats, amb molta arrel nord-americana i amb una veu sensacional. I més coses tranquil·les, he dit que començaria amb calma. Relax. L'últim àlbum de Ferran Palau és un d'aquests discos que la relaxació convida, com a mínim, a la relaxació. Això es diu Bang Bang.

Aniversari feliç, el va publicar justament el dia del seu aniversari, se'l va regalar ell mateix, Ferran Palau, que continua en aquesta línia tan delicada i fent cançons tan precioses com aquesta que es diu Bang Bang. I ara sentireu una cançó que segurament l'heu sentit si sou dels que veieu així la televisió i de tant en tant us cola algun anunci, doncs una cançó que forma part de la campanya, de l'última campanya d'Audi, de cotxes. La cançó es diu Just Once, Just Then, Not Twice, i la signa la Gessamí Boada, perquè a vegades també ens pensem que aquestes cançons que apareixen a la tele amb campanyes d'aquestes multinacionals doncs són d'artistes o molt coneguts o molt desconeguts per allò de que fan servir la llibreria o la intel·ligència artificial. Doncs no, reivindiquem que al darrere d'aquestes campanyes, et compris o no el cotxe, hi ha artistes capaços de fer cançons com aquesta.

Doncs això, una altra manera de guanyar-se la vida. I espero que bé, dins del món de la música, es fent música per publicitat. I si la música està tan ben feta com aquesta cançó de la Gessamí Boada, doncs millor que millor. I aquí hauríem d'aplaudir, ja no només l'artista, sinó els creatius que hi ha al darrere, que aposten per artistes de casa i que, a més, aposten per bones cançons, com aquesta. Perquè no sempre tenim la possibilitat de posar cançons d'anuncis de televisió en un programa com el nostre, que ja sabeu de la nostra exigència. Anem a obrir la persiana de l'aparador del programa del dia d'avui. Com us deia, anirem fins a Mallorca. D'allà és Guille Will i la seva banda, que es diuen The Waves. De fet, l'últim àlbum està signat com The Waves Guille Will, que és el compositor de les cançons. Un disc molt retro que ens recorda des de Beatles, Rolling Stones i moltes coses d'aquelles que segurament us vindran a la memòria escoltant cançons com aquesta.

Guille Will i els The Waves, o The Waves i Guille Will, això es deia Looking Through My Window. No ens enganyem, són una colla de nostàlgics, una mica hippies, que viuen a l'illa de Mallorca, i vaig tenir la possibilitat de veure'ls. Hi ha una història al darrere, seré breu, però m'agradaria explicar-la, perquè jo, quan vaig escoltar el primer àlbum de Guille Will, o l'àlbum que va publicar fa un parell d'anys, era un disc tot de cançons acústiques, i em va semblar un àlbum realment extraordinari. Crec que fins i tot alguna de les seves cançons va quedar com molt ben posicionada a la llista que vam fer aquell any del millor de la temporada. I els vaig poder veure en directe, vaig tenir la sort de coincidir en un festival que tocaven en directe, els vaig poder veure en directe, i el que vaig veure no tenia res a veure amb aquell posat acústic de Guille Will. Era tot una banda amb molta guitarra i amb una posada en escena realment extraordinària, amb una energia que desprenien que era encomanadissa. I aquest últim àlbum gira molt més cap aquí, cap allò que jo vaig veure en directe, cap a aquesta nostàlgia dels anys 60-70, hi ha una mica aquí de revival absolut, mirant cap a, insisteixo, tant a Beatles com a les costes californianes d'aquella època, més de Laurel Canyon. El disc es diu Summer of Sunshine, i no sé si és un disc d'aquells que passarà desapercebuts, però com a mínim aquí, al Delicatessen, ens plantem, i m'agradaria que els escoltéssiu amb atenció. Això es diu Please Don't Go.

Ja veieu que es respira la nostàlgia pels quatre cantons, però està super ben fet. És una d'aquestes bandes que val molt la pena de veure en directe. A vegades hi ha certes dificultats perquè bandes mallorquines doncs arribin fins aquí amb facilitat. Diguem-ho així, que sembla que allò tan curt que ens separa, sobretot si vas amb avió, que no arriba ni a 20 minuts, doncs sigui tan complicat a l'hora de poder doncs, tenir més bandes mallorquines cap aquí o bandes d'aquí que vagin cap a Mallorca. I en el cas de The Wave, amb el Guille Will, doncs jo crec que per aquí poques vegades els hem pogut veure en directe i s'hauria de poder fer, perquè en directe insisteixo que valen molt, molt la pena. De moment, us recomano l'àlbum, que es diu Summer of Sunshine, i anem amb l'última de les tres cançons que us he seleccionat per al dia d'avui, que es diu Sophisticated Money Machines.

Energia pura i dura de la mà de Guille Will i de The Waves amb aquest últim àlbum que avui hem volgut posar a l'aparador del programa. Sou el Delicatessen, sintonia dedicat a FM. Anem amb més coses. Ja sé que aquesta cançó segurament l'haureu escoltat a tot arreu perquè va ser notícia, perquè se'n va parlar moltíssim, però evidentment que, com que al darrere hi ha una causa més que justa, doncs ha de sonar també aquí el Delicatessen. Estic parlant d'aquest Streets of Minneapolis de Bruce Springsteen.

Si sou seguidors habituals d'aquest programa, ja sabeu que una de les coses que dic constantment és que trobo a faltar més artistes, més músics que aprofitin el seu altaveu quan pugen a damunt d'un escenari per reivindicar, per queixar-se, per criticar, per posar en evidència molta de la gent que està fent coses absolutament bàrbares al llarg d'aquesta història i arreu del món. Per tant, doncs, molt d'agrair que gent com Bruce Springsteen, ja sé que està en una talaia privilegiada, però que algú es mulli, s'arremangui i faci una cançó com aquesta que es diu Streets of Minnesota. No cal que us expliqui el que hi ha al darrere, perquè si no és que no esteu informats o no formeu part d'aquest món. Una pista, Ice, i amb això no hauríeu de tenir suficient. Vinga, després de reivindicacions, anem amb una cosa més suau, més tranquil·la. És el senyor Robert Forster, des d'Austràlia, el que havia estat líder d'una banda meravellosa, que es deien The Gobi Twins. Doncs ara segueix la seva carrera en solitari fent àlbums meravellosos. L'últim es diu Strawberries, igual que aquesta cançó que escoltareu, i la veu femenina que sentiu és la de la seva dona, tots dos cantant a la cuina cançons meravelloses.

d'això n'hi podríem dir cançons domèstiques, més o menys, cantant... És que el videoclip l'han fet a la cuina. Robert Foster i la seva dona, Strow Berries. I atents, perquè això que ve ara és superxulo. Ara fa 15 anys que Pau Vallvé va enregistrar una de les cançons que jo diria és de les més populars que té el seu repertori. No és un tipus que hagi fet molts hits, però aquesta cançó sí que és d'aquelles que va sonar i força, protagonistes. Doncs per celebrar-ne el 15è aniversari ha volgut fer una nova versió i l'ha fet ni més ni menys que acompanyat del cor jove de l'Orfeó Català.

Deep Into The Down es diu aquesta cançó. Joe Pernis, dels Pernis Brothers, al costat de la Amy Mann. Són artistes clàssics, com abans sentíem a Robert Foster, Bruce Springsteen o el propi Pau Vallvé, que també el podem considerar com un dels clàssics de casa nostra. Però ara anem amb gent més jove, amb projectes més joves avui per anar acabant programa. Per exemple, aquesta banda que es diuen Minibús Intergalàctic, els vaig poder veure a Duveries, al Mercat de la Música Viva de Vic, un any. A Duveries és com un festival així com alternatiu, amb pocs recursos, però que artísticament es poden veure coses molt interessants. I allà es presentaven aquesta banda que tenen ara nou single, dels que se'n comença a parlar, una mica en aquesta línia on hi podríem posar, doncs, no ho sé, des de Dan Peralbo, El Convoy, la Ludwig Band o Remei de Calafresca. Minibús Intergalàctic, i això es diu Per sentir-me ple.

Doncs més guitarres que podeu apuntar a la llista. De fet, estic preparant un programa especial de guitarres, però de guitarres noves, de les coses que estan sonant, sembla que hi ha una certa tendència una mica de tornar allò de la guitarra elèctrica, les distorsions i el rock and roll en definitiva. A casa nostra, eh? Minibús intergalàctic, per sentir-me ple, és nou single. I això també és nou single de Jan Nieto. Es diu L'amor no és per tant. El títol m'encanta.

Més coses noves d'aquí, de casa nostra, avui, per anar acabant programa. L'amor no és per tant. A mi el títol em sembla sensacional. De Jan Nieto, que té unes quantes cançons publicades a cavall entre el 2025 i el 2026. I per anar acabant programa avui, doncs una mica d'aquesta banda que es diuen Bons Nois. Els hem posat a l'aparador del programa ara fa ben poc. Si voleu recuperar, ja sabeu que sempre teniu la possibilitat de fer-ho a través del podcast d'aquesta casa. De la mateixa manera, deixeu-me que us digui també que està disponible el concert de la Emma Pollock i de la Eva Fort que vam tenir ara fa ben poc a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Està disponible a la carta, per si voleu escoltar-lo, per si voleu doncs, recuperar-lo, per si no veu poder venir, doncs ara podeu tornar a escoltar aquella meravella de concert, i us ho dic perquè és que és una barbaritat. Són serveis que us oferim perquè encara estigueu més contents escoltant bona música aquí al Delicatessen. Vinga, acabarem amb aquesta cançó que es diu Mimetisme i Macarrons, de l'àlbum Cento Sentiments, de Bons Nois. També una banda a seguir la pista si us agraden les guitarres. I abans, com sempre, us diré allò de que gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. I tornarem demà, a la mateixa hora, no amb les mateixes cançons, però sí amb ganes de seguir escoltant coses d'aquelles que ens agraden. Us ho deia al principi, és un programa que és molt fàcil de definir. Som un programa de cançons i ens agrada fer apologia de la bona música, dels bons artistes i de les bones cançons. Apa, que ja he xerrat molt avui.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: web.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Everything fine.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finals

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva mirada.

encara no ha arribat. Provo si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: make it worse.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.